0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a Casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou?
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Mariu la bandera de Girl Band.
0: Digues Mariu, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venit a escoltar el discurrito.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc. You know the heart is...

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas el Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida de la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper, el d'Aïda, compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pinto, amb serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret en italià està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, a qui sentim de fons en la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Caballé, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja a soles, ahir de recordar aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptah, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda, Maria Chiara, les dues dirigides per Lauri Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lluança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

Com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix a la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radmanovski.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radamés quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radamés entra, amb on Narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radamés i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radamés.

0: En aquest moment, Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdió i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple d'Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està sense gellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda, però, es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

comentar-vos que els nostres companys de Radio Club Ochentero van participar el passat dissabte en la 16a Diada de Radioaficionats de Catalunya al Castell de Montesquiu, organitzada per el Radio Club del Vallès i el Radio Club Bisaura. Ja us puc ben dir que tots van tornar amb la panxa ben plena del bon esmorzar i encantats per les activitats i la magnífica acollida de tots els participants. Si vols saber-ne més, acudeix a la propera edició i viu-la. Els propers dies 3 i 4 d'octubre, els amics del Radio Club Vallès participaran al concurs anual de UHF i Super UHF de la IANU, des del Santuari dels Munts a Sant Agustí de Lluçanès. El seu locator és Juliet November, 12, Bravo, Bravo. Serà des de les 2 del migdia, UTC, o sigui, des de les 14 hores UTC del dissabte fins a les 14 hores UTC del diumenge. Si aneu a veure'ls, estaran encantats de la vostra visita i poder, hasta els podeu ajudar. L'objectiu principal d'aquest concurs que fa l'Organització Internacional de Radioaficionats és per promoure l'activitat, la tècnica i l'experimentació en bandes superiors als 432 MHz. Estem parlant de 1,3 GHz, 2,3 GHz... Pot ser interessant i es poden veure alguns equips curiosos que habitualment la majoria ni fem servir ni els toquem. O sigui que si hi ha algun interessat en aquest camp, que s'ho apunti el 3 i el 4 d'octubre. Per acabar en aquest apartat, els amics del Radio Club Quixots continuen millorant la seva web amb eines noves i us hi recomano fer una bona ullada. De la mateixa manera que us hi recomano visitar i fer servir la nostra web, la de Radio Club Ochentero de Mollet i la del Radio Club del Vallès, de Cerdanyola del Vallès també. No es tracta de quina és més bonica o quina funciona millor o quina té més coses o quina en té menys. Aquí el que importa és que darrere d'aquestes webs dels nostres radioclubs hi han uns companys que anònima i desinteressadament s'estan deixant la vista i s'esforcen cada dia per aportar alguna cosa nova. Nois, gràcies per el vostre bon treball.

Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants el 1 de gener de 2020.

0: 331 naixement, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes i la resta d'altres països del món.
1: Pel que fa a la distribució per sexes, les proporcions es mantenen força estables. El padró registra 27.206 dones, que representen el 50,8% de la població, i 26.377 homes, el 49,2%. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet acull aquests dies l'onzena edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que se celebra des del passat 30 de setembre i finalitza demà diumenge amb joves talents i intèrprets de renom. Precisament aquest cap de setmana es concentren les cites més destacades. Avui dissabte, el Teatre de Can Gomà acull l'Art Simfònica Jove, una orquestra de més de 60 joves músics de tot Catalunya dirigida per Josep Maria Sauret i amb la pianista Daria Piltai com a solista convidada.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 2.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa, rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat, cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició, diumenge a 4:45 del matí. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Laia Oller.
2: Benvingudes i benvinguts al programa Parlem de Cuina. Estem donant la benvinguda a les nostres col·laboradores. La setmana passada era la Marina Dunyach i avui és la Laia Oller. La Laia és dietista integrativa, és nutricionista. De fet, la trobeu al perfil Laia Oller, guionet baix, Alimento y Equilibrio, a Instagram, i a partir d'aquí doncs podeu contactar amb ella. L'hem tingut ja en les darreres temporades i en aquesta doncs tornem a repetir, i a més amb un fil conductor que seran les vitamines.

0: Gràcies, benvinguda, Laia.
1: Gràcies.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Arrencant temporada.
0: Això mateix. Arrencant temporada i, com dèiem, sempre ens agrada tenir com una mena de fil conductor. Amb la Marina també ho fem, amb la Laia, no? Allò que ens serveixi de guia. La setmana vinent, per cert, ens estrenarem amb una nova col·laboradora amb el Parlem de Cuina. Ho deixem aquí, ja la descobrireu. I, com dèiem, amb la Laia, sempre li comentàvem, escolta'm, sempre que parlem allò de productes, destaquem les vitamines, però ens voldríem centrar precisament allò en les vitamines, no? És a dir, quan parlem de vitamina A, B, C, no? Doncs per què serveixen aquestes vitamines? I volem començar per la vitamina C. Jo m'imagino, li he dit a la Laia, que deus haver tingut en compte els productes de temporada, que són els que trobarem aquesta vitamina, que és important per aquesta època de l'any.
2: Exacte, ara en parlarem.
0: Doncs comencem fent una miqueta allò, doncs això, què són les vitamines? Crec que m'explicaves que és un micronutrient.
2: Exacte.
0: Sí?
2: És interessant que parlem aquesta temporada d'aquest grup de nutrients, vitamines, minerals, que com bé has dit són micronutrients, li donem molta importància als macronutrients. Parlem de proteïnes, parlem de greixos, parlem de carbohidrats, però ens deixem o no tenim tant en compte aquest grup que estan en poca quantitat, que els necessitem en concentracions molt petites, però que sense elles el cos no funciona. Les reaccions químiques que succeeixen en el cos no funcionen. Per tant, són fonamentals. Per què he començat amb la vitamina C?
0: Sí.
2: Perquè ara agafem el ritme, venim de les vacances, canviem, no? Estem allà a les portes de veure si fem canvi d'estació, i la vitamina C té unes llegendes, té unes idees preconcebudes que no totes són reals. Per tant, ens sembla interessant que coneguem bé què és aquesta vitamina, quines funcions té, per poder entendre realment com la podem aprofitar.
0: Escolta'm una cosa, Laia, has parlat que són micronutrients, que són importants, no? Encara que les necessitem en petites quantitats, però perquè el nostre organisme reaccioni, però on les trobem? Allò, de vegades veiem allò, complement vitamínic, no?
2: La trobem als aliments.
0: En els aliments.
2: Diferents grups d'aliments. Mm-hmm. Tant siguin verdures, tant siguin fruites, tant siguin carns, llegums. I veurem, i una de les idees d'aquesta temporada és veure que no les trobem en un aliment. Que dona... El fet de pensar que ho tenim en un aliment li dona com uns superpoders que perdem una mica la noció. Veurem i parlarem i repetirem aliments en diferents programes. Ostres, m'estàs parlant de les llenties i la setmana passada em vas parlar de les llenties. Clar, perquè tots ells poden estar en el mateix aliment. Diferents vitamines, diferents minerals estan en el mateix aliment. I aquí és on entra el concepte d'interacció, de treball en sinergia. Això què vol dir? Que veiem que menjar aliments complets, una mica el concepte que anem arrossegant d'altres temporades, el significat és aquest, que no hem de pensar, i parlo general, en una vitamina en concret, un aliment, i després penso en un mineral concret i penso en un altre aliment. Hi ha aliments que ja contenen i tenen un sentit, tots ells estan inclosos en el mateix aliment, perquè gràcies a aquesta interacció dels aliments es poden absorbir millor. Li he donat moltes voltes?
0: No, però estava pensant que ara ho has acabat allò amb, amb el que et volia plantejar, el tema de l'absorció, no? Perquè, clar, és veritat que igual, no?, la vitamina C la trobarem, ara ens ho explicaràs, en diferents aliments, però igual hi ha alguns que, doncs, afavoreixen més la seva absorció que una altra, o la manera de cuinar-ho o de menjar-ho, no?
2: Hi ha diferents factors, depèn de l'aliment. Potser no tant amb la vitamina C a nivell d'absorció, però sí que amb altres minerals, això en parlarem, com ho preparem, i també com està el nostre sistema digestiu. Perquè nosaltres podem estar prenent l'aliment perfecte en concentració d'una vitamina, un mineral. El preparem de la millor manera per minimitzar les pèrdues. Fem la combinació amb altres aliments per afavorir aquesta absorció. És a dir, ho fem perfecte. Però després el nostre intestí no està bé i a l'hora de passar la sang, no?, ens imaginem sistema digestiu com aquell tub on es va descomposant l'aliment perquè després, normalment, no vol dir únicament, en l'intestí prim s'absorbeixi per diferents vies i comúment podem dir que passi cap a la sang, que no és exactament així, però per poder tindre una visió general. Si aquest intestí no està prou bé, jo ja ho he pogut fer de la millor manera que no s'absorbirà bé. I jo podré tindre un dèficit de vitamines i minerals.
0: Llavors, el primer que hem de fer és veure com està el nostre intestí.
2: És cuidar-nos, no? De tindre una bona salut intestinal, de que la nostra barrera intestinal, aquesta permeabilitat que hem parlat altres vegades, sigui una permeabilitat selectiva, saludable, que tinguem una microbiota equilibrada, perquè si no ho podem estar fent, o podem deixar-nos anar per la idea comercial de... Ara ve la tardor, t'has de prendre un multivitamínic, ara ve la primavera, no? Que són potser els moments, o venen els refredats i prendre't això pel sistema immunitari, però si el nostre cos no ho està absorbint bé, estem tirant uns diners pel vàter.
0: Laia, anem a parlar. Vitamina C, per què és important la vitamina C?
2: Primer de tot, comencem. Què és la vitamina C? Quan parlem de vitamines, les classifiquem en dos grups. Vitamines hidrosolubles i vitamines liposolubles. Quina diferència hi ha? Que unes s'absorbeixen mitjançant un medi aquós i les altres, les liposolubles, mitjançant un medi greixós. Quina característica té la vitamina C? Que és hidrosoluble. Una de les característiques, podríem dir, de les hidrosolubles és que no tendeixen a acumular-se, com veurem després quan parlem de liposolubles, que sí que s'acumulen i poden donar toxicitat. En principi, i tot no s'ha de veure des de l'absolut, les hidrosolubles no s'acumulen. Nosaltres, quan en prenem una mica més de les que necessitem, les eliminem per l'orina. Per tant, la vitamina C és una vitamina hidrosoluble. És una vitamina que és molt sensible a la temperatura, a l'oxidació per la llum. Per tant, és una vitamina que hem de vigilar, en general totes, però hi ha algunes que són més sensibles, amb com la cuinem o com la preparem. Quina funció té? És una dintre del grup dels grans antioxidants. Què vol dir això? El nostre cos, pròpiament quan funciona, i hem d'entendre el funcionament del nostre cos com una sèrie de reaccions químiques, generen uns residus, vale? Que són uns reactius. El propi cos ja té mecanismes per poder neutralitzar aquest poder antioxidant. Sí? Què passa? Que el cos té uns mecanismes fins a un nivell d'oxidació, diguem, funcional. El nostre context social o ambiental fa que la nostra oxidació de l'organisme sigui superior. Què vull dir amb això? Si jo en el respiro, no? Tinc un ambient on hi ha una càrrega de tòxics elevada, el meu cos ha d'eliminar tot això, per tant, augmentarà el poder oxidatiu. Si jo tinc estrès, hem d'entendre l'estrès de manera bioquímica com una sèrie de reaccions químiques.
0: Anem a explicar el tema d'antioxidant, perquè, clar, nosaltres antioxidant diríem, clar, és que em costa jo bellugar-me, m'he de posar una mica d'oli, no?, als ossos per començar a funcionar. Això vol dir antioxidant o no és ben bé? O antioxidant és antienvelliment, que també s'associa?
2: És que l'envelliment és una pèrdua progressiva i depèn de la velocitat d'aquesta pèrdua del poder antioxidant del cos. M'explico? Per tant, si tu tens una pèrdua accelerada d'aquest poder, t'oxides més, les cèl·lules no es divideixen millor, augmenta la càrrega tòxica, Per tant, antioxidant el que vol dir, anem a fer-ho visual, és resoldre tots aquests residus que el cos va generant a nivell d'oxidatius per poder-los neutralitzar i que no afectin en el funcionament del cos. Això és antioxidant. La vitamina C és una de les principals, però té altres funcions. Intervé en la funció del sistema immunitari. Intervé en la fixació del ferro, per exemple, com a mineral. Intervé en la formació del col·làgen. I hem d'entendre el col·làgen no només per la pell, sinó per la formació dels ossos, dels cartílags, dels tendons, és a dir, que té una importància a nivell de sistema esquelètic. És a dir, i parlarem altres programes on intervenen aquests minerals i vitamines en funcions similars, perquè veiem que tot és un equip. quan parlem de vitamines, minerals, estem parlant d'un equip.
0: Perquè això, doncs, estava pensant, Laia, quan tenim un dèficit de vitamina, en aquest cas la C, ens estem centrant en la C, això en una analítica queda recollit, queda...
2: Sí.
0: No? O ens genera una sintomatologia que veiem, ai, doncs aquesta persona, no?, que de vegades hi ha un dèficit i dius, és que té la pell, no? No sé si...
2: En una analítica el podem veure. Sí. Després podríem entrar, depèn on et facis l'analítica, els paràmetres que es tenen en compte o no, evidentment. Ara mateix no em surt el nom, a veure si tu m'ajudes, eh?
0: A veure.
2: Una malaltia molt comuna de mariners quan estaven molt de temps en...
0: A l'escorbut.
2: Pues això és un dèficit de... Gràcies. Això és un dèficit de vitamina C.
0: Sí. Mm-hmm.
2: No tenien accés a aliments frescos, per tant, tenien un dèficit de vitamina C.
0: Mm-hmm.
2: Sí? I això ho podem veure, evidentment. Tampoc cal caure en la hipocòndria.
0: Sí, allò, la paranoia. Allò.
2: I sí que hi ha vitamines que potser és més difícil tindre dèficit que d'altres. D'altres en parlarem i serà més evident poder veure la seva sintomatologia. Però en quant a la vitamina C, és una vitamina que la trobem en diferents aliments i que és interessant no només pensar en un aliment. Si jo plantejo...
0: Sí, no, mira, encara jo m'estic mossegant la llengua perquè encara no he tret jo la paraula taronja, no? Perquè tothom, quan parlem de vitamina C, jo crec que associem allò, la taronja.
2: I
0: ara
2: ve
0: l'època de la taronja, doncs un suc de taronja, sobretot, no? És molt important a l'hora de... No? Quan et lleves a l'esmorzar, un suc de taronja. No?
2: Que ja hem parlat i reparlat de les conseqüències
0: d'un suc. Que és molt millor allò, prendre's la taronja, no? Que no passa el suc, pel tema dels sucres, no? Si no m'equivoco. I a més a més perquè té molta més fibra si te la menges tal qual. Però és veritat que sempre associem aquesta època de l'any, venen els refredats, s'ha d'augmentar la vitamina C i el, no, l'aliment allò ideal és la taronja.
2: La taronja. I no vull dir que la taronja
0: no
2: tingui vitamina
0: C. I això s'omita o no?
2: No, la taronja té vitamina C.
0: Tots els cítrics, no?
2: Tots els cítrics tenen vitamina C, però tenim d'altres aliments. I que tu et concentres en dir... vaig a parar atenció en la vitamina C i ara prenc cada dia una taronja, perfecto, en l'època de taronges, perfecte, però que hi ha altres aliments, i el que et deia abans, hi ha altres aliments que tenen també altres vitamines i minerals que ajuden a que no només absorbeixi millor la vitamina C, sinó que, per exemple, en aquest cas, sistema immunitari funcioni millor. I això crec que és important. No només hem de pensar en que la vitamina C serveix del sistema immunitari, sinó que també hem de pensar de que jo el sistema immunitari l'haig de tenir fort. I no només el tindré fort amb vitamina C, el tindré fort amb altres antioxidants. Sí?
0: Sí, sí. Sí, que això que jo feia aquest paral·lelisme que jo crec que jo a nivell de població tenim, no sé si molt associat, no, a nivell cultural, allò de dir això, imagino el tema de refredats és pel sistema immunitari que cal reforçar-lo en aquesta època de l'any, no? O no?
2: Cal reforçar-lo. Cal tindre'l fort
0: durant tot l'any.
2: Sempre. Sempre. Perquè si parlem d'antioxidants...
0: I per què es fa ara? Llavors, això és un mite? O és una idea falsa, això de dir, escolta'm, és important reforçar la vitamina C en aquesta època de l'any per estar més forts per fer, no?, per plantar cara als refredats?
2: No vol dir que no sigui important, però té més importància que tu tinguis una bona salut intestinal per evitar que... O una bona salut intestinal o de les mucoses, unes mucoses... sana,
0: sí,
2: per evitar que hi hagin infeccions. Per evitar, el primer pas, abans de combatre la infecció, evitar que penetri. I això ho hem de tindre tot l'any.
0: Mm-hmm.
2: Ara, per a especial atenció, no hi ha res que sigui tan miraculós, i parlo d'una situació normal. Si tenim una depressió del sistema immunitari, doncs això és altre tema, eh? Però no hi ha res que hi sigui tan miraculós, ni hem de tindre ara protegit. Per què? Perquè associem això moltes vegades amb suplements. I el més important és que jo tingui consciència de que el que estic menjant col·labora per tindre una bona salut. Perquè jo puc estar pensant molt en vitamina C pel sistema immunitari, però si jo després no porto una alimentació equilibrada, l'estic debilitant. Uh-huh. O sigui, i jo mateix estic col·laborant en tindre un sistema immunitari que estigui sobrecarregat, perquè menjo aliments que no m'afavoreixen, que em debiliten el sistema digestiu i, per tant, favoreix que passin substàncies cap a la sang. Per tant, hem d'agafar la idea general.
0: Més enllà de la taronja i dels cítrics, no? Perquè la mandarina crec que també té vitamina C, la llimona... quins altres aliments destacarien allò per l'aport de vitamina C, més enllà d'altres vitamines que puguin aportar?
2: Doncs mira, hi ha un que també és molt bo, que és el pebrot. Els pebrots, però principalment el pebrot vermell. És molt ric en vitamina C. El kiwi, les maduixes, les magranes, el bròquil, la col. Després tenim el julivert, també és molt ric en vitamina C. Què m'interessa a mi? Si jo faig un plat i vull afegir julivert, l'afegiré en cru, perquè la cocció el que farà serà trencar aquesta vitamina, que ens hem d'imaginar que són com unes proteïnes. Per tant, l'afegiré en cru.
0: Això és important, allò que dèiem, no? Que no és només l'aliment en si, sinó la manera de tractar-ho, no? Igual que hem dit allò, és millor menja't la taronja que no pas el suc de taronja. Això no vol dir que si un dia et ve de gust que et facis un suc, evidentment. Perfecte. Però el julivert, doncs comentaves, és molt millor, no? No posar-ho allò ni fregit, ni bullit...
2: Exacte,
0: ni...
2: fer-ho en cru.
0: En cru.
2: Sí que està bé que tots aquests aliments que estem dient que són rics en vitamina C, si els prenem en cru, sempre prendrem la vitamina sense cap interacció. No vol dir que una cocció curta, fins ara, era com a la que cuinaves o el deixaves, no? El suc de taronja te l'has de prendre al moment perquè, si no, la vitamina...
0: marxa.
2: Surt volant. No és així. Però si fem coccions, sempre serà millor aquelles que siguin més curtes, més respectuoses, un vapor, un escaldat, coccions que siguin curtetes. No vol dir que tot ho haguem de prendre cru, perquè si estem parlant que el bròquil té una bona concentració de vitamina C, ara m'haig de menjar el bròquil cru, que no me'l menjaré moltes vegades, bueno, potser sí.
0: Sí, depèn dels gustos, no?
2: Depèn dels gustos, no? Pues el faig amb una cocció. I el que dèiem abans, i jo vaig fent un consum durant el dia de diferents aliments i jo tinc una bona ingesta de vitamina C. Si jo no porto un control d'una alimentació equilibrada, però jo ara penso en que haig de tindre vitamina C i em menjo una taronja al dia, clar, aquella quantitat de vitamina C queda ja en el cos, com dient, bueno, i ara no hi ha suficient com per poder cobrir les necessitats.
0: Uh-huh. I això com ho sabem, allò, quines necessitats tenim de cadascuna de les vitamines, a dir, de vitamina C que estem parlant avui?
2: Que tinguem un consum variat de diferents aliments... Si no és que hi ha un requeriment perquè hi ha alguna patologia que haguem de veure la quantitat, no necessitem estar pensant que estic penjant, avui he pres poca vitamina C perquè he pres pocs grams d'aliment, sinó que tinguem en compte que en la nostra dieta habitual ha d'haver una fruita que tingui vitamina C, ha d'haver una verdura, si pot ser una part crua, que també en tingui, i hi ha un dia que no he pres vitamina C i no passa res.
0: I sobretot, pel que has comentat, Laia, són fruites i verdures les que tenen més aport de vitamina C, no?
2: Sí, són fruites i verdures, i també un truc així, és tot allò que tingui colors vistosos, colors vermellosos, tot allò que tingui...
0: Que siguin així més cridaners,
2: sí,
0: no?
2: Que també m'he deixat la, com a bona font de vitamina C, les bledes, els espinacs,
0: sí?
2: Ja és un truc és per saber que...
0: un verd intens,
2: exacte,
0: o un vermell, allò...
2: Que siguin vius. Uh-huh. És un truc per saber que són rics en antioxidants. Tindran vitamina C, però també tindran altres antioxidants que col·laboraran a tot això que explicaven abans, a neutralitzar tots aquests efectes oxidatius propis de l'organisme, però també extres que nosaltres afegim del nostre context.
0: I llavors el que hem dit és que perquè siguin molt més efectius i siguin absorbits millor pel nostre organisme, el millor és que quan més crus, millor.
2: Millor. No? I si no, coccions curtes. I que siguin així saludables. Vapors, escaldats, saltejats...
0: Hi ha algun mite d'aquells que haguem de trencar? Allò de dir... Aquest que hem comentat de la taronja...
2: Aquest de la taronja, per mi, és important que la vitamina C la perdem amb la temperatura, evidentment que sí que la perdem, la minimitzem, però no desapareix, perquè cuines una mica un bròquil al vapor, ja no estàs perdent la vitamina C, sinó que en conserves una quantitat.
0: Mm-hmm. Anem a fer allò, el consell pràctic o la proposta pràctica, de, no? Un plat allò de... que tingui una porta adient de vitamina C. Ja han dit que l'important no és allò de dir, ai, doncs ara menjo això perquè em porta vitamina C, sinó que sigui repartit, no?, distribuït al llarg de la jornada i de tota la setmana, que ho tinguem en compte, no?, que ho contemplem.
2: Doncs un exemple pot ser que fem una amanida i en aquella amanida, que de fulla verda, li podem afegir una mica de julivert, fem unes tiretes de pebrot vermell, i li posem, per exemple, una mica d'una fruita.
0: I el pebrot vermell també ha de ser en cru? És que estava pensant, a mi m'agrada molt l'escalivat, allò que el poso al microones i està fantàstic.
2: Tot el que siguin coccions una mica més llargues del pebrot, anirem perdent quantitat de vitamina C. Si volem afavorir, sempre serà millor que sigui cru. No vol dir que en coccions més curtes en perdem, però a més temps de cocció, més pèrdua, més neutralització de la vitamina.
0: I els productes en llauna, per exemple, el pebrot, doncs el trobem envasat en llauna, en pots de vidre, no sé si...
2: Sempre tindrà una petita quantitat, que tot anirà sumant en la ingesta del meu dia a dia.
0: És a dir, el millor aport doncs, seria en cru, però evidentment, si ens ve més de gust, doncs...
2: En podem anar sumant. I després ens podem fer uns espinacs, per exemple. I si aquests espinacs, per exemple, hi afegim unes llenties, doncs també estem... aquests espinacs, si en aquest pebrot cru de l'amanida li afegim unes llenties, ja estem també col·laborant aquell ferro... que en parlarem.
0: En parlarem a la propera sessió amb la Laia de la importància del ferro.
2: I així s'absorbeix millor.
0: Molt bé. Doncs crec que ja ho hem abordat tot, no?, de la vitamina C, o ja haurien... Ara si anem al mercat, són aquests productes que trobarem al mercat?
2: Ara sí, trobarem aquests productes. Falta que ens vinguin les fruites més de tardor, no?, que estem encara acabant les d'estiu, i acaba els pebrots que són de temporada, per poder arribar a posar la fulla verda, més el bròquil, la col, que és el que ens ve ara.
0: Molt bé. Doncs aprofitem allò el producte de temporada i pensem una miqueta doncs, a l'hora de confegir els nostres menús setmanals, el consell. Perquè una vegada, abans de marxar, amb la Laia en d'altres sessions, en temporades anteriors hem parlat, no?, de ja que m'hi poso a cuinar, doncs faig i doncs poso després a la nevera o congelo... Aquests productes, si els congelem, perden propietats, aquesta vitamina C? És a dir... mica.
2: Sí.
0: Millor
2: frescos.
0: No puc
2: dir exactament en la quantitat, però sí que hi ha una pèrdua. Sí que hi ha una pèrdua de la vitamina.
0: És a dir, que millor frescos.
2: No és que la desapareixi completament, però en quant a vitamina C sí que és millor... que és la part que ens serveix, la part bona és això, si ho afegim en el cru, és preparat del moment.
0: És a dir, que si comprem un bròquil i diem, ai, doncs és massa gran i el congelo, perdrem una mica.
2: Una mica, sí.
0: Molt bé. Doncs ara ja crec que tot aclarit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies per continuar amb Ràdio Mollet aquesta temporada, aquest curs radiofònic, i ens retrobem d'aquí 3 setmanes.
2: Vinga,
0: que vagi molt bé, adéu-siau.
2: Adéu, bon dia.

0: menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb. Formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que a Fraga rondinar també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el vostre programa sardanista a Ràdio Mollet. Un espai que fem la Núria Figuera Duarte, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. Cada divendres, a partir de les 6 de la tarda, us acostem la música i actualitat del món de la sardana. I si no ens podeu escoltar el divendres, ens trobareu en redifusió els dissabtes a les 10 del matí. Comencem l'Espai Sardana.

0: Hem començat amb aquesta magnífica sardana de l'Antoni Albors i Asins de l'any 1994, que és obligada de tible. Aquesta composició que ens ha ofert la principal de la Bisbal es diu Sardanistes de Banyuls.
1: Baixant de Puigventós és una sardana d'en Francesc Monner i Casanovas, músic i compositor nascut a Olesa de Montserrat, i que escoltarem amb la Montgrins.

0: d'en Francesc Munner i Casanovas és la composició que acaba de sonar en antena i que porta per nom Baixant de Puigventós. La cobla era La Mongrins.
1: I ara volem compartir amb vosaltres un dels moments que vam poder viure el dissabte passat, 26 de setembre, a l'Aplec de Rubí. Una jornada que ens va deixar, entre moltes altres coses, dues sardanes d'estrena, que vam tenir la sort de poder enregistrar nosaltres i que avui ja us podem fer arribar a l'Espai Sardana. Abans dir-vos que el Foment de la Sardana de Rubí aquest any celebra el seu centenari i que el proper 24 d'octubre es donarà inici a un programa excepcional d'actes.
0: Comencem amb Aplec Festiu, d'en Jordi i Paulí Safont, amb la cobla Ciutat de Girona. I tot seguit continuarem amb la segona estrena, Arrels de Rubí, d'en Ferran Carballido i Enric, el qual va estar present a la interpretació que va fer-ne la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat les dues estrenes del 28è Aplec de Rubí. La primera, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, era Aplec de Rubí, dedicada al 25è aniversari de l'entitat Aplec de Rubí, la qual és l'organitzadora d'aquesta festa sardanista. El seu autor és en Jordi Paulí Safont. A continuació hem sentit la segona estrena, Arrels de Rubí, d'en Ferran Carballido i Enric, amb la cobla La Principal del Llobregat.
1: Abans de fer la mitja part, acabarem amb una sardana que, si voleu, podeu anar escoltant directe avui mateix a les 8 a Martorelles, concretament a l'espai polivalent La Vinya. El concert que ens oferirà la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la mateixa cobla que ara escoltarem. Dic que hi haurà una exhibició de punts lliures per part de la colla Espigador, on hi balla la meva filla i companya de programa, la Marina. Escoltem de l'Eduard Toldrà i Soler, de l'any 1934, Feluga.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Espiadimonis i Vall de Diable celebren avui dissabte el tercer aplec de Malabars, que compta amb la participació de quatre colles convidades, tres adultes i una infantil. L'activitat arrenca pels vols de les 5 d'aquesta tarda amb la cercavila infantil des de la Dona d'Aigua a la Rambla Fiveller fins a les Pruneres, on a 6:15 es faran tallers per infants i hi haurà servei de barra. A les 7 tindrà lloc la cercavila adulta des de Prat de la Riba fins a les Pruneres per tal de donar inici als lluïments a partir de les 8 del vespre. Estela Fabra, representant de Vall de Diables, ha explicat en què consisteixen aquests lluïments.
1: Cada colla prepara una coreografia de fins a 3 minuts amb una música específica, i són lluïments, diguéssim, és algo més de veure, no és un espectacle pensat per interactuar, sinó més per gaudir, no, de...

s'acomiadarà del seu públic el proper 23 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, el mateix espai que els va veure pujar per primera vegada a un escenari. El grup, format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez, ha denunciat que tanca la seva trajectòria artística. Ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Seguim endavant, no ens aturem i encetem la segona part del programa d'avui.

0: Hem iniciat la segona part amb una sardana de la mataronina Isabel Medina i Cantón, que va estrenar el 1999 a Rubí. Porta per nom la plaça del Castell i l'escoltàvem amb un enregistrament de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes en format podcast a la pàgina web de Ràdio Mollet. I si, a més d'escoltar-nos, voleu veure ballar una sardana des d'una perspectiva de 360 graus, us convidem a buscar-nos a Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Escolteu-nos, seguiu-nos i gaudiu de la sardana des de tots els angles.
0: Hem de fer una rectificació pel que fa al contestador. Us vam dir que el posarem al primer programa de cada mes. Això és correcte, aquesta setmana el tindrem. El que no vaig dir bé és que les peticions les posaríem l'última setmana. No, no és així. Les posarem al segon programa del mes, és a dir, la setmana següent de fer les vostres peticions, tant per telèfon com per mail, el qual us els recordem. El telèfon és el 93 570 68 66 i el mail espaisardana@gmail.com.
1: A inicis de setmana preparàvem aquesta edició amb una sensació agradolça. Cada nou programa el preparem amb il·lusió, però si alhora ens assabentàvem de que ens havia deixat en Francesc Llistosella i Coma, l'alegria ja no és la mateixa. Amant de la sardana i fidel oient, sempre ens trucava el contestador demanant-nos les sardanes que més li encantaven, les cantades. Així que per a dedicar-li a ell, Torroella Vilavella, d'en Conrad Saló i Ramell, amb la Cobla Bisbal Jove i el grup Terra Endins de Girona.

0: Torroella, Vilavella, d'en Conrad Saló i Ramell, amb la cobla Bisbal Jove i el grup Terra Endins de Girona. Per a tu, Francesc Llistosella i Coma, descansa en pau.
1: I també aquesta setmana ens arribava una altra notícia ben trista. La Laura, una dona jove, alegre, sempre amb un somriure, especialment quan ballava sardanes, allò que tant li agradava, ens ha deixat. No tocava. Li dedicarem la sardana que es va estrenar a l'aplec de Santa Perpètua del 2024 i que es va fer per a ella, d'en Marc Timón i Barceló, que porta per nom Esperit Lliure. Escoltem-la amb la mateixa cobla que la va estrenar, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

0: Per a tu, Laura, la teva sardana, Esperit lliure, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Sardana del 2024 i guanyadora del Premi de la Crítica de la Sardana de l'any. Laura, et trobarem a faltar. Descansa en pau.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Divendres 2 d'octubre, a les 8 del vespre, d'aquí una estona, a l'Espai Polivalent La Vinya de Martorelles, concert amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, exhibició de punts lliures de la colla L'Espiga d'Or i sardana de germanor. En acabar, la Joventut Sardanista de Martorelles, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, ens oferirà un pica-pica i refrigeri per a tots els assistents. Dissabte, 3 d'octubre, a la plaça del Poeta Buscà, al barri de la Barceloneta, a les 12, ballada amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 5è aplec de Balaguer, la Sardanada, a 4:45 de la tarda, a la plaça del Mercadal, amb les cobles Mediterrània, la Principal del Llobregat i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 52è aplec sardanista de la Ribera d'Ebre, a 4:45 i a 9:15, a la plaça de Baix de Móra d'Ebre, amb les cobles Reu Jove i Vents de Riella. A les 5 de la tarda, ballada a Vic, a la plaça Major, amb la Cobla Canigó. Ballada a Centelles, amb la Cobla Maricel, a 5:45, a la plaça Major. El 39è aplec a Montgat, al Parc de la Riera d'en Font, a les 6 de la tarda amb les cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A les 6 també ballada al Pla de la Catedral de Barcelona, amb la Sol de Banyuls. Diumenge, 4 d'octubre, el 52è aplec de Malgrat de Mar, al Parc de Francesc Macià, a les 11 i a les 4, amb les cobles Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. Ballada a l'Hospitalet de Llobregat a 12:45, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Maricel. Ballada de la Diada del Soci a Sabadell, a 12:45, a la plaça de Lluís Sobirana, amb la Cobla Sabadell. A Alella, ballada amb la Cobla Xaloc, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:45. Audició a Barcelona a 12:45, a la plaça de Can Fabra, amb la Principal del Llobregat. El 39è aplec del Roser a Martorell, a les 12 i a les 4, a la plaça de l'Església, amb les cobles Maricel, Marinada i Mediterrània. Ballada a Barcelona al Pla de Montbau, a 12:45 amb la Nova Vallès. Dia del Soci a Mollet del Vallès, a la 1 i a 5:45, al Parc de les Pruneres, amb la cobla Ciutat de Terrassa. Ballada a Llinars del Vallès, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Genisenca. Concert de sardanes i música per a cobla a Sant Celoni, a l'Ateneu, a les 6, amb la Lluís Uscobla. Dilluns 5 d'octubre, concert Fragarí, a les 7, al Casino L'Aliança del Poble Nou de Barcelona, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
0: I acabem l'Espai Sardana i ho fem amb una sardana d'un compositor amb el qual ens ho passem tan bé ballant plegats, en Joan Jordi Baumala i Sant Pons. I com ens endinsem ja al mes d'octubre, hem escollit d'ell Octubre a Martorell. Aquesta composició es va estrenar el 1991 a aquest municipi del Baix Llobregat i sonarà en antena amb la cobla La Principal del Llobregat.

0: Octubre a Martorell, d'en Joan Jordi Baumal i Sant Pons, amb la principal del Llobregat.
1: Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra una setmana més. Gràcies també al servei tècnic de l'emissora. I recordeu que demà dissabte a les 10 del matí podreu tornar a escoltar aquest programa. Passeu una feliç setmana i consumiu moltes, moltes sardanes.
0: Salut,
1: sardanes i seguim!

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la mitja... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
2: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o el podcast de Ràdio Mollet.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més tornem a estar amb vosaltres, amb tots vosaltres, amb el programa de la nostra gent gran. Avui us acompanyem, com sempre, la Concepció Moix.
1: Sí, bon dia.
0: I jo mateixa, la Vicent Rodríguez. Som aquí per parlar-vos de temes que esperem que resultin del vostre interès. Si teniu interès pel nostre programa, us podeu adreçar a l'Espai Sant Jordi i la Sílvia Tavios, molt amablement, us informarà. Com de costum, i abans de començar en els temes triats, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana. Som-hi!
1: Pues comencem. Sí, començarem. Dimecres, encara hi ha una cosa que es pot fer avui, perquè començarem el 30 per coral, és avui mateix, però sí, el 30 de setembre, que és avui, hi ha una, Miró, les galeries del MAU, hi ha un cicle Miró Art Territori, que són 20 diàlegs, de 20 museus. Això es farà a les 7 de la tarda, pot ser interessant. Llavors ja passem el dijous, 1 d'octubre. Sona Mollet, es farà a les 7:30 a la plaça Plat de la Riba. L'Ajuntament de Mollet és el que ho organitza. Divendres 2, policia municipal als barris. Això ho heu de consultar, els horaris, en el barri de l'estació de França, davant de l'estació, és això, eh? Això no ho haureu de consultar, els que vulgueu anar-hi, per què és el que us volen dir o el que es faran, que això és algo que es veu que es fa als barris. El divendres 2 d'octubre, taller Bibliolab, ferides de pel·lícula, especial cine de terror, Halloween. Passem el divendres, dia 2 també, conèixer la cultura guaraní, informació, imatges, jornades solidàries. Això es farà a les 7:30 al Centre Cultural La Marineta. A les 7 de la tarda, al Centre Cultural també de La Marineta, del Vallès, informació, això és el mateix que us havíem dit abans, que hi ha la informació i reserves de places, o sigui que per poder-hi anar i participar. Divendres 2 d'octubre, Paula Vilà, Quintet Sona Mollet. Això es farà al Mercat Vell a les 9 de la nit. Després ja és bastant llarga aquesta vegada, eh?
0: El divendres hi ha molta cosa.
1: Divendres també, directe al Cívic. Això serà rock, a les 9 i mitja. Això es fa a Camp Etiquet, al Centre Cívic. Allà passem el dissabte, 3 d'octubre, Mercadillo de segona mà. Això es fa, això ho fa la Unió Associació Social del Rastrillo de Mollet. Per això deu ser, sí, comença a les 9 del matí. Ja passem, bueno, continuem amb el 3 d'octubre. Descobrir una tarda de naturalesa en els gallec, això, els gallecs.
0: En gallecs,
1: sí. A les 6:30 és l'inici. Bassa de Can Benito, just passat el pont de l'AP7. Dissabte 3 d'octubre, 20 dies de... dia... no sé, això exactament no sé com... dissabte 3 d'octubre, 20 dies... Cicle Miró Art, territori de 20 diàlegs als museus. És continuació per el que us han dit, que també sí, havia sigut el dia 30 d'octubre. Dissabte 3 d'octubre, aplec de malabaris. I això, sí, es fa al Parc de les Pruneres. Ball de Diables i Espanta Dimonis.
0: A les 19 hores.
1: Sí, a les 19 hores.
0: Mare, després, el dissabte 3 d'octubre també es fa fan ball de saló al Mercat Vell, Associació de Balls de Saló. El diumenge dia 4, al Mercadillo Coleccionistes, consulteu horaris, l'Avinguda Llibertat, Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. El diumenge 4 d'octubre també, dia del soci de l'entitat Tradicions i Costums. Consulteu horaris, Parc de les Pruneres i Tradicions i Costums. El diumenge 4 també, d'octubre, marxa culturista, Pellegripi, a les 8, sortida de l'avenida Teixidores, Club Ciclista Planellador. El diumenge fan bastantes coses, totes
1: també,
0: dues.
1: No? Sí.
0: Sí. Diumenge 4, Bon Voyage, Orquestra Ortemis. Sona Mollet, a les 11:30, Teatre Municipal de Can Guma, Ajuntament de Mollet del Vallès, a les 17:30, Espai Sant Jordi, Associació de Persones Grans d'Espai Sant Jordi. Dimarts 6 d'octubre, xerrada Objectiu la Pau en Colòmbia i Filipines, Jornades Solidàries, 18:30, Centre Cultural La Marineta, Ajuntament de Mollet del Vallès, és gratuït. Dimecres 7 d'octubre, per últim, Club de Lectura Entre Línies, els jugadors de Wix, de Vicenç Pagès. A les 19 hores, Biblioteca Can Mulà, Jordi Soletura, Ajuntament de Mollet, requereix inscripció prèvia. Llavors, volem parlar ara sobre els poetes grans, que és el 19 de novembre.
1: Sí.
0: De novembre. Es farà, és un dijous, i es fa aquí al Lledoner, aquí baix al Lledoner. És important saber que això dels certàmens de poemes van ser fa molt, molt temps anomenats els Jocs Florals. Jocs Florals i també Jocs de la Gaia, ciència. És un certamen literari institut de la Gaia de la ciència. Recollir l'expressió creativa de les generacions que són els nostres pares i mares, o avis i àvies, és tot un signe dignitat col·lectiva. I de respecte, l'Ajuntament, des de fa més d'un quart de segle, recull poemes i aposta per la cultura en la trobada dels poetes grans. Després de diverses tentatives, el 1393, per desig del rei Joan I, el consistori de la Gàlia Ciència es va instaurar a Barcelona fins a la darreria del segle XV, sota l'auspici dels monarques catalans aragonesos, l'acte de lliurament de premis es celebrava al Saló de Cent a l'Ajuntament de Barcelona. I ara us explicarem una miqueta de lo que fem i de lo que fem i de les sedes que es fa poesia aquí a Mollet.
1: Sí.
0: Parlarem de les Set Plumes, també.
1: Set Plumes, doncs sí. Existeix l'Associació Cultural Set Plumes, que també està coneguda com el Grup Set Plumes. És una entitat cultural de Mollet amb una llarga trajectòria dedicada a la promoció de la literatura, la lectura i la poesia a la ciutat. Es va crear espais d'expressió. L'agrupació va sorgir com un moviment a l'entitat de teatre literari per fomentar la creació d'espais d'expressió artística, socialització i contacte amb la paraula escrita. La seva seu o punt de trobades està al Centre Cultural La Marineta. Té unes cites anuals clàssiques. Que l'entitat manté un calendari i actiu amb tres grans trobades poètiques i literàries al llarg de l'any. El recital poètic de Festa Major d'hivern, que això està a l'entorn de Sant Vicenç, al gener, i amb participació de poetes i rapsodes locals. L'altre certamen literari de Sant Jordi, que això és un concurs de prosa i poesia consolidat a la ciutat. El recital de poesia de primavera, que això es fa al maig, on tradicionalment s'homeneja l'obra d'algun autor o poeta destacat del patrimoni cultural. Reconeixement també, això és un reconeixement ciutadà, perquè la seva implicació continuada en la vida cultural i la seva dinamització social i la preservació del teixit associat local, el moviment ha rebut distincions i reconeixements públics per part de l'agrupació de Mollet. Va sorgir, que se sàpiga, no sé si va ser inclús abans, l'any 1995. Si es pot participar. El mes d'octubre es comença també...
0: Això de les set,
1: plomes. Sí, sí, que és el d'hivern, el de les set plomes.
0: Lo dels poetes grans és aquí Mollet, és, bueno, és, es fa el, aquí al Lledoner, a baix, i és a novembre. I nosaltres... Bueno, hi ha unes classes que es fan en el Ateneu Gran, al casal d'Ateneu Gran, i bueno, és perquè és un sentiment que ens porta a escriure coses que molta gent no les comprèn, perquè no has de ser una persona especial per escriure poesia, no. Només és tindre sentiments i escriure el que sents en aquell moment. Bueno, bé, posarem música ara.
1: Una miqueta, posarem, i continuarem, sí, una miqueta parlant ara d'això.
0: Sí, posarem música i després parlarem una miqueta dels poetes grans.
1: Això mateix.
2: Podria aprendre a decidir

0: Jo crec, continuant amb el que parlàvem abans dels poetes grans i dels poetes, no, que és molt més difícil que... Espera't, si m'ho havia apuntat... Espera't, perdona, perquè ho tenia apuntat aquí, més bé. Vale, dona'm.
1: Sí, és més difícil de trobar gent que entengui la poesia, potser.
0: Sí, perquè... que entengui la poesia, molt sí. Que entengui la poesia és més difícil perquè, fixa-t'hi tu, que la prosa, és més fàcil la prosa. Fixa-t'hi tu, que hi ha més poetes... menys poetes i més escriptors. Inclús és més fàcil llegir un text que una poesia. La poesia necessita més sensibilitat, entendre el que els volen dir amb els seus revolts, inclús llegir-ho més d'una vegada per treure-li el suc, i no, diguem, recitar-ho. És tot un exercici de sentiments. Recordo quan al col·legi, tu també ho deus recordar...
1: Sí, sí, me'n recordo, sí.
0: Ens feien llegir i memoritzar i recitar-ho després poesies de Rubén Darío, Joan Ramon Jiménez, Gustavo Adolfo Bécquer. Tots coneixem, recordem. I després també no ens deixem el Federico García Lorca.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu deus recordar molt bé de Gustavo Adolfo Bécquer...
1: A veure, sí, sí, me'n recordo.
0: Volveran les oscures golondrines, sí, de tu balcón a colgar. I ho deien amb aquest sentiment així. Sí. I després, què és poesia? I tu me lo preguntes, poesia eres tu.
1: Sí, és molt xulo.
0: Això, és, sí, sí, és això el que deia, te'n recordes?
1: Sí, sí, me'n recordo, sí.
0: I a l'altre, oh, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pues així. Pues esclar, tot això és...
1: És poesia.
0: És poesia,
1: clar.
0: Però és més difícil, jo sempre ho vaig sentir dir després de
1: pensar-t'ho,
0: sí.
1: Perquè has de tindre un sentiment, perquè és, diguéssim, és la base de tot, les cançons i tot, la poesia. Però perquè és un sentiment, tu, si tu escrius i no sents aquesta cosa que els pèls se't posen de punta, sí, llavors... No l'escrius bé. Has de sentir-ho, tindre un sentiment. Mira, jo me'n recordo dels poemes de Lorca.
0: Sí, jo he dit, em portaves, no?, de Lorca, sí.
1: Sí. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. El caballo sobre la montaña con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Y ella no puede mirarlas. Y las seis cuerdas que no l'havies
0: sentit escoltant. Jo tampoc,
1: no,
0: aquesta no.
1: Mai. Mira, la guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por sus bocas. Por su boca redonda. Y como la tarántula, teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan. Són petitones,
0: sí,
1: però tenen un sentiment. Clar.
0: Però clar, fixa-t'hi en això. No pots llegir-ho, com tu estàs llegint un llibre
1: i no pots
0: llegir tal. Sí que hi ha un moment que tiraràs enrere i dius, ara no sé perquè aquest personatge que surt no sé qui és o no tan, si n'hi ha masses. Però amb la poesia és que t'has de fixar frase per frase.
1: I a més,
0: perquè
1: a poc s'ha de dir.
0: Sí, i cada una té una referència,
1: sí,
0: amb una altra.
1: Sí, sí.
0: I vol dir, o sigui, és una cosa que és una similitud, però que te l'has de fer tu, perquè
1: sí, sí,
0: és molt... És més difícil.
1: I sí,
0: per això
1: sí,
0: hi ha menys gent que
1: fa
0: ni que
1: poesia,
0: facin ni que els agradi.
1: Els agradi. Sí, no, sí. No. Hi ha persones que van començar de petites i que els hi van estudiant.
0: Sí.
1: Les monges, per exemple, pues, jo sé de persones que van avorrir la poesia perquè les havien de dir a la força.
0: Sí.
1: I me'n recordo també les poesies que s'havien de dir per Nadal.
0: Sí.
1: Eres petitona,
0: sí,
1: pujaves amb una cadira i les estaves dient. Bé, pues, bueno, recordarem lo de que es poden inscriure, la gent que li agradi escriure poesia pot venir aquí al Sant Jordi a inscriure's en la Sílvia, perquè tenen de temps fins no sé la data d'octubre, però bé, hem acabat ara setembre...
0: Per fer el, per fer el curset, vols dir?
1: Per fer el curset, no. Per fer el curset...
0: Ah, per poder-se presentar.
1: Ara, per el 19 de novembre. Ah, perquè si t'agrada...
0: Però vols dir que encara opten, encara n'agafen?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, sí, jo pensava que acabava, havia acabat el setembre.
1: Avui és l'últim dia de setembre.
0: Però ja semblava que acabava.
1: No, no, tens temps encara d'octubre.
0: Ah, sí? Doncs no ho sabia.
1: I bé, i l'altre de les set plomes, perquè... Clar, perquè se sàpiga que Mollet és molt gran i que hi ha diversos llocs, almenys que tinguin bons poetes, com les set plomes, i que fan moltes coses.
0: Sí, sí. També hi ha gent que reuneix...
1: També,
0: tu
1: sí.
0: També estàs en un grup, no? Que...
1: Sí, bueno, nosaltres fem poesia tot el curs a l'Ateneu Gran. I els divendres ho fem de 7 a 8. A 8 i, bueno, sempre sortim una miqueta més tard perquè ens engresquem.
0: Ja.
1: Però hi ha un grup molt maco, sí. És que la persona que li agradi la poesia té menes de posar-se i de fer, perquè sí. No et dones compte i és que... No et dones compte, et poses a escriure i és que et surt. Sí, ja. Clar, si tu tens una preocupació o el que sigui... comences a escriure i et surten moltes coses, almenys a mi. I a molta gent, a tu
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Suposo.
0: Bueno, amb l'escriptura sí que em passa, però poesia no hi ho... M'ha semblat sempre més difícil perquè ha de rimar, ha de tenir un ritme,
1: sí.
0: I en canvi l'escriptura és...
1: Però bé,
0: més...
1: però ara és modern des d'una altra manera. Abans es tenia la mètrica i tot, ara no, ara és... sentiments, i ja està. I es poses allà, escrius els teus sentiments.
0: Bueno, també
1: ja
0: em sembla que t'ho diré bé. Haiku, no sé si dic bé la paraula. Haiku, no sé si dic bé.
1: Sí.
0: Que també és aquest tant... Re, amb tres parauletes pues i una... volen dir alguna cosa, que també de vegades és difícil de cifrar.
1: Els japonesos,
0: sí.
1: I guanyen molts diners.
0: Ah, sí?
1: Perquè fan concursos.
0: Ah,
1: sí, sí.
0: Sí. Ah, no.
1: El haiku és de cinc, una línia de cinc
0: paraules?
1: Frases no, paraules. Després hi han set i després hi han cinc. Jo sí que havia fet, també.
0: Ah.
1: I sí, tens que... Costa molt, de
0: sí,
1: fer.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: ha de dir l'últim ha de dir alguna cosa del que has dit al principi.
0: Ah. Ha de tenir una concordància al final amb el principi.
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí. Tu no sabies això.
0: No ho sabia, no.
1: No ho sabia, però...
0: Jo ni llegit, i sé de gent que em fan, però mai a mi... Jo he trobat que això, per mi, era com...
1: És molt difícil.
0: No hi arribaré,
1: clar,
0: i ho deixo.
1: Perquè
0: és allò que ho proves
1: sílabes,
0: i dius,
1: sílabes.
0: Mira, ara ho sé fer, però que no saps.
1: Són síl·labes. Cinc síl·labes. Set síl·labes. I la de baix, que són cinc, ha de ser... que digui alguna cosa de les dues que has fet.
0: Amb una referència amb cada una que concordin.
1: Sí.
0: Ha de ser que també totes dues lliguin, perquè no diran una cosa va per allà i l'altra per allà.
1: No.
0: Han d'anar pel mateix camí,
1: encara
0: que es diguin diferents coses.
1: Sí, ja però està. Després és la guinda. I les que... A Japó, les que surten... Hi ha molta afició, fer-ho.
0: Sí.
1: La que surt més bé guanyen bastants diners,
0: No sé,
1: o sigui,
0: no sabia, això
1: ens ho van dir...
0: Fa uns quants anys, que vas... No, però no ha sigut tan popular, això. Bueno, que ja ho sapigués.
1: Bueno,
0: ja fa anys que sé que em fan, però... I n'he llegit alguna, però...
1: Però perquè nosaltres fem poesia d'una altra manera.
0: Ah.
1: Ells, clar, però ells ja fa molts anys que ho fan.
0: Perquè aquestes poesies, jo també he vist que de vegades les fan servir, fan una referència a algú, un escrit, i llavors, al final...
1: Fan això.
0: Fan.
1: Queda molt maco.
0: Queda molt maco, perquè no és una poesia, l'hauries de fer... També pot ser una poesia, un rodolí, que deien. Un rodolí
1: sí,
0: és
1: clar,
0: més petit.
1: Sí.
0: Però clar, això... I això queda molt bé. Ho poses al final com un ja, un final, i poses... I ja queda molt bé. I això, quan es va començar, tothom feia els seus... Diria això, un rodolí, però no és un rodolí, en català seria un rodolí que també es feia. Fer un rodolí, tres paraules que significaven. Volies felicitar algú, amb tres paraules li deies alguna cosa, però amb tres paraules.
1: Clar, perquè és més curt i llavors queda molt maco.
0: Sí.
1: Perquè has de pensar.
0: Clar.
1: La poesia és això.
0: Sí,
1: és per les persones que saben escriure poesia o els agrada escriure, és que tens la ment més oberta,
0: sí.
1: És més difícil que perdis memòria. és més difícil, perquè tu saps el que és buscar el rodolí que dius tu per acabar les coses?
0: Sí, sí.
1: És, costa moltíssim. Doncs pues bé, mira, jo... A mi estic esperant que vingui el 19 de novembre per gaudir d'això de les poetes grans. Perquè hi ha un munt de poesies.
0: Sí.
1: Un munt de poesies.
0: Ah, i a més que també no ho han dit això, que després els que fan la poesia, els que fan la poesia, això també és maco perquè ho sàpiguen, els que fan la poesia, llavors...
1: Els hi donen un llibre.
0: Sí, aquests, amb
1: de
0: els poetes...
1: És de l'Ajuntament.
0: Poetes grans, això. Sí. Els hi donen un llibre que ells hi consten tot, o sigui, tots els que han participat. Oi que són tots els que han participat?
1: Sí, sí, sí. Pues, han de fer dues poesies, la que més li agrada, la recita, i després surten, ens donen un llibre.
0: Un llibre, sí.
1: Un llibre, a l'Ajuntament et dona un llibre, sí. I bueno, passes la tarda a la mar de bé.
0: I amb aquell llibre surt la teva poesia. O sigui,
1: sí, el nom és, i
0: això,
1: tot,
0: això,
1: sí, sí,
0: és com si
1: xulo.
0: Et ressaltessin més, no? És,
1: sí,
0: et donen
1: sí,
0: un valor
1: sí, sí.
0: Més maco.
1: Clar,
0: està molt bé, això.
1: Està molt bé.
0: Que això bueno. No ho dèiem, i és molt important. Pues fins aquí hem arribat. Molt bé, pues ja hem acabat. Esperem que us hagi agradat, que us hagi sigut entretingut. I mira,
1: sí.
0: Si no ho sabíeu, pues avui dia sabeu una cosa més, que es fa Mollet, i és
1: sí.
0: Molt maco de saber. Participeu
1: sí, sí.
0: I si podeu.
1: Molt bé.
0: Es despedim.
1: Bueno, adéu,
0: fins
1: una altra.
0: Fins una altra, que ho passeu molt
1: bé.
0: Que
1: ho passeu molt bé. Adéu, adéu.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte de l'any anterior, quan la població era de 53.053 habitants. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet, ha comentat que durant l'any 2025 es van registrar 331 naixements i 475 defuncions, un saldo negatiu de 144 persones.
1: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixement, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes i la resta d'altres països del món.
0: Pel que fa a la distribució per sexes, les proporcions es mantenen força estables. El padró registra 27.206 dones, que representen el 50,8% de la població, i 26.377 homes.

0: Blanc i Negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor.
1: Dilluns a les 11 de la nit i reemissió diumenge a les 8 del matí.
2: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per...
3: Álvaro Rodríguez.
2: Eva Utrero.
4: I Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: Valors en alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.

Hola, sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. Avui parlem d'una banda que va demostrar que el pop-rock també podia ser emotiu, optimista i ple d'històries quotidianes. Parlem de la banda Train. Després d'aconseguir l'èxit amb cançons com Drops of Jupiter i Hey Soul Sister, el grup liderat per Pat Monahan es va consolidar com una de les formacions més populars del pop-rock nord-americà de finals dels 90 i la primera dècada dels 2000. Amb melodies enganxoses, lletres sinceres i un estil que barreja pop, rock i folk, Train ha sabut convertir moments senzills de la vida en cançons capaces d'arribar a milions de persones. Al llarg d'aquest programa escoltarem les cançons que donen forma a Save Me San Francisco, un disc que mira cap als orígens de la banda i parla de l'amor, de records, de nostàlgia i de la necessitat de trobar un lloc al que sempre vulguis tornar. Així que posa't còmode, puja una mica el volum, perquè avui ens endinsem en l'univers de Save Me San Francisco de Train. Com sempre, i abans de començar a escoltar com aquest àlbum pren forma, fem primer un repàs per conèixer millor els protagonistes del programa d'avui. Train, una de les bandes que millor va saber combinar el pop-rock amb lletres plenes d'emoció durant els anys 2000. El grup es va formar a San Francisco l'any 1994 de la mà del cantant Pat Monahan, el guitarrista Jim Stafford i el baixista Charlie Collin. Després d'uns inicis tocant en petits locals de la ciutat, Train va començar a fer-se un nom amb un estil que barrejava pop-rock i influències folk. L'èxit internacional els hi arribaria l'any 2001 amb Drops of Jupiter, una cançó que els va valer 2 premis Grammys l'any 2002 i els va obrir les portes dels principals escenaris d'arreu del món. Després de diversos discos i d'alguns canvis en la formació, la banda va publicar l'any 2009 Save Me San Francisco. A títol és tota una declaració d'intencions, ja que és un homenatge a la ciutat on va néixer el grup i un retorn a les seves arrels, tant musicals com personals. El disc combina cançons optimistes amb d'altres de més íntimes, parlant de l'amor, dels records, de les segones oportunitats i d'aquells llocs que, passi el que passi, sempre sentim com a casa. Impulsat per l'enorme èxit de Hey Soul Sister, aquest treball es convertiria en un dels més populars de la carrera de Train i els consolidaria com una de les bandes més representatives del pop-rock nord-americà de la seva generació. Més enllà dels seus grans èxits, Save Me San Francisco és un disc que transmet optimisme, proximitat i la capacitat de trobar bellesa en les petites històries del dia a dia. I és precisament aquest univers el que avui començarem a descobrir. Obrim aquest recorregut amb una de les cançons més lluminoses del disc i que es titula If It's Love, tota una declaració d'amor optimista i desenfadada que ens recorda que de vegades no cal buscar explicacions complicades als sentiments.

I així sonava If It's Love, una de les cançons més optimistes de Save Me San Francisco, i amb una lletra que parla d'un amor viscut amb naturalitat i sense complicacions, i que Train ens recorda que de vegades els millors sentiments no necessiten grans explicacions. Continuem ara amb un tema que canvia lleugerament de registre, però que manté intacta l'essència de la banda. Arriba el moment d'escoltar Marry Me, una de les balades més conegudes de la banda californiana. Amb una interpretació íntima i una lletra que parla del compromís i de la il·lusió de compartir la vida amb algú, aquesta cançó s'ha convertit en la banda sonora de moltes històries d'amor i fins i tot de nombrosos casaments.

Acabem d'escoltar Marry Me i probablement és una de les balades més delicades de la nostra banda. Amb una instrumentació senzilla i una interpretació molt continguda de Pat Monahan, la cançó demostra que la banda no necessitava grans artificis per transmetre emocions. És precisament aquesta combinació de proximitat i melodies memorables el que ha fet que moltes de les seves cançons hagin envellit també. Quan Save Me San Francisco va arribar al mercat el 2009, el panorama musical estava dominat pel pop electrònic i la música de ball, amb artistes com Lady Gaga, The Black Eyed Peas o Katy Perry ocupant les primeres posicions de les llistes d'èxits. En aquest context, Train va apostar per una fórmula diferent, amb guitarres, melodies càlides i lletres quotidianes. Aquesta proposta els acostava a bandes com Matchbox 20 o Goo Goo Dolls o Lifehouse, però també recordava l'estil melòdic de grups com One Republic, que en aquells anys també començaven a consolidar-se. Sense reinventar el gènere, Train va demostrar que el pop rock més clàssic encara tenia molt recorregut i podia conviure perfectament amb les noves tendències. I nosaltres continuem aquest viatge amb un tema que manté aquesta mateixa lluminositat. És el torn de Parachute, una cançó que parla de confiar en algú fins al punt de convertir-se en el seu suport quan més ho necessita. Una melodia optimista que manté intacte l'esperit positiu que defineix tot aquest disc.

Tot i no ser un dels senzills més coneguts del disc, Parachute és un bon exemple de la manera com la banda construeix les seves cançons. Sense buscar grans hits musicals, Tain aconsegueix transmetre un missatge de confiança i esperança que encaixa perfectament amb l'esperit del disc. Ara arriba una cançó amb un missatge molt clar, i és que Brick by Brick parla de reconstruir una relació pas a pas, de recuperar la confiança i d'entendre que les coses importants no s'aixequen d'un dia per l'altre. Amb un ritme més viu i un estribillo molt potent, és un dels temes que aporta més energia a aquesta primera part del disc.

Aquest equilibri entre cançons més directes i balades emotives és una de les grans fortaleses de la nostra banda d'avui. Sense allunyar-se mai del seu estil, el grup aconsegueix que cada tema tingui una personalitat pròpia, però que alhora formi part d'un conjunt coherent. I arribem ara al tema que dona nom a l'àlbum. Save Me San Francisco és gairebé una declaració d'amor als orígens de la banda. Aquí Pat Monahan hi expressa la nostàlgia per la ciutat que els va veure néixer i reflexiona sobre com, malgrat l'èxit i els canvis que comporta la vida, sempre hi ha llocs que ens fan sentir a casa.

dos quarts, les notícies del cap de setmana.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Espiadimonis i Vall de Diables celebren avui dissabte el tercer aplec de Malabars, que compta amb la participació de quatre colles convidades, tres adultes i una infantil. L'activitat arrenca pels vols de les 5 d'aquesta tarda amb la cercavila infantil des de la Dona d'Aigua a la Rambla Fiveller fins a les Pruneres, on a 6:15 es faran tallers per infants i hi haurà servei de barra. A les 7 tindrà lloc la cercavila adulta des de Prat de la Riba fins a les Pruneres per tal de donar inici als lluïments a partir de les 8 del vespre. Estela Fabra, representant de Vall de Diables, ha explicat en què consisteixen aquests lluïments.
1: Cada colla prepara una coreografia de fins a 3 minuts amb una música específica, i són lluïments, diguéssim, és algo més de veure, eh? No és un espectacle pensat per interactuar, sinó més per gaudir, no?, del final d'una proposta que és més artística, no?, que són els malabars de foc, i que cada vegada van millorant més. Bueno, jo parlo per la de Mollet, que és la que conec, i tenen una proposta de molta qualitat, eh? Perquè al final fan coses supercomplicades que poca gent, no?, seríem capaces de fer-les.
0: Per fer aquests lluïments, les colles infantils utilitzen llums LED, mentre que les colles adultes ho faran amb foc. I per altra banda, us informem que el trio de DJs Molletà, Maceta, Soundbeat deixa els escenaris. Després de 5 anys fent ballar places i a gent del Vallès, el projecte s'acomiadarà del seu públic el proper 23 d'octubre al Mercat Vell de Mollet, el mateix espai que els va veure pujar per primera vegada a un escenari. El grup, format per Adrià Vega, Adrià Espinosa i Vanessa Sánchez, ha anunciat que tanca la seva trajectòria artística. Ho fa per voluntat pròpia i en un moment dolç per la formació, amb un camí ple d'èxits i moments memorables al darrere.

Ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Continuem avançant en aquest recorregut per Save Me San Francisco, el cinquè àlbum d'estudi de Train i, sens dubte, un dels treballs que va marcar un abans i un després en la trajectòria de la banda. Publicat el 2009, aquest disc representa un retorn a les arrels del grup tant pel seu so com per la mirada nostàlgica que desprenen moltes de les seves cançons. Sense renunciar al pop-rock melòdic que sempre els havia caracteritzat, Train aconsegueix construir un àlbum ple d'optimisme, històries quotidianes i melodies que encara avui continuen sonant amb la mateixa frescor. Per recordar una mica, Train es va formar a San Francisco l'any 1994 i va aconseguir el reconeixement internacional amb Drops of Jupiter, una cançó que els va obrir les portes del gran públic i els va consolidar com una de les bandes més destacades del pop-rock nord-americà. Després d'alguns canvis en la formació i d'una etapa amb menys repercussió comercial, Save Me San Francisco va significar el seu gran retorn gràcies sobretot a l'èxit de Hey Soul Sister, que es convertiria en una de les cançons més escoltades de l'any 2010. Fins ara hem descobert diferents cares d'aquest disc. Hem començat amb l'optimisme de If It's Love, hem passat per la sensibilitat de Marry Me, hem escoltat el missatge de suport de Parachute, la força de Brick by Brick i hem tancat la primera part amb Save Me San Francisco, una autèntica declaració d'amor als orígens de la banda. Cinc cançons que ens han permès entendre que aquest treball no gira al voltant d'una única emoció. Encarem el nostre viatge amb la cançó que va canviar la història de la banda, un tema que va conquerir les emissores de mig món amb una melodia irresistible i una producció molt més fresca que la dels seus treballs anteriors. És impossible parlar de Save Me San Francisco sense parlar de Hey Soul Sister.

Acabem d'escoltar Hey Soul Sister, la cançó que va canviar completament la trajectòria de Train. Amb aquest so tan característic d'ukelele, una melodia immediatament reconeixible i un estribillo impossible de treure's del cap, la banda va aconseguir crear un dels grans himnes pop de principis de la dècada del 2010. La lletra ens presenta una declaració d'amor alegre i despreocupada. Pat Monahan canta una persona especial que destaca per la seva manera de ser, per aquella energia que fa que algú sigui diferent de la resta. I una de les grans històries dramàtiques, Hey Soul Sister, parla d'una connexió espontània, d'aquella sensació de trobar algú amb qui tot sembla encaixar. Recordem que l'impacte del tema va ser enorme. Es va publicar l'any 2009 com a primer senzill de l'àlbum, va arribar fins al número 3 de la llista Billboard i va ser número 1 en diversos països. A més, es va convertir en la cançó més venuda de l'any 2010 a iTunes i va acumular milions de còpies venudes a tot el món. Amb el pas dels anys, ha continuat sumant reproduccions i reconeixement fins al punt de superar el miler de milions d'escoltes a la plataforma Spotify. Pel que fa als reconeixements, la cançó també va donar a Train un dels moments més importants de la seva carrera. L'any 2011 van guanyar el Grammy a la millor interpretació de pop per un duo o grup amb veu per la versió en directe del tema. A més, va rebre diverses certificacions de platí en diferents països, consolidant-se com el seu èxit comercial més gran. Precisament, el següent tema manté aquesta mateixa essència, una cançó que parla de l'amor des d'una perspectiva més íntima i personal. Continuem amb This Ain't Goodbye.

Després de l'energia i l'optimisme contagiós de Hey Soul Sister, aquesta cançó ens porta cap a un terreny més reflexiu, parlant de la distància, dels canvis i d'aquells moments en què una separació no significa necessàriament un final definitiu. La lletra gira al voltant d'una idea molt humana, la diferència entre dir adéu i acceptar que una relació o una etapa simplement necessita temps. A nivell musical, aquest tema representa una de les facetes més clàssiques de Train, una balada pop-rock construïda sobre una melodia senzilla, una veu protagonista i uns arranjaments pensats perquè l'emoció sigui el centre de la cançó. I continuem avançant amb una cançó que juga amb la idea de compartir moments senzills amb una persona especial i que manté aquesta combinació tan característica de Train entre optimisme i sensibilitat. Escoltem ara Breakfast in Bed.

Acabem d'escoltar Breakfast in Bed, un tema que representa molt bé l'esperit de Save Me San Francisco. Una cançó senzilla, càlida i basada en aquelles petites coses que acaben tenint més importància que els grans gestos. Quan aquest disc va arribar l'any 2009, Train es trobava en un moment clau de la seva carrera. Després d'haver viscut l'èxit mundial de Drops of Jupiter, la banda havia passat per una etapa més irregular, amb canvis interns i una pèrdua de protagonisme dins del panorama musical. El disc va ser precisament aquest intent de reconnectar amb el públic i amb la seva pròpia identitat. Continuem ara amb una cançó que manté aquesta mateixa idea de companyia i connexió personal. Un tema que parla de tenir algú al costat en els moments importants i que reforça aquesta visió optimista de les relacions que recorre tot aquest àlbum.

Acabem d'escoltar I Got You, un tema que resumeix molt bé una de les idees principals de Save Me San Francisco, la importància de tenir algú al costat i valorar aquelles persones que ens acompanyen en el camí. Amb una producció neta i una melodia molt accessible, la cançó representa aquesta etapa més pop de Train, una banda que ha sabut evolucionar sense perdre del tot l'essència que la va fer coneguda. Però el camí de Train no ha estat sempre lineal. Després de l'èxit enorme d'aquest disc, especialment gràcies a Hey Soul Sister, la banda va continuar publicant música, tot i que sense tornar a repetir un fenomen d'aquestes dimensions. També van arribar nous canvis en la formació, ja que Jim Stafford, guitarrista i membre fundador, va deixar el grup definitivament l'any 2016 després d'una etapa marcada per diferències creatives amb el cantant Pat Monahan. Des d'aleshores, Monahan ha estat la figura principal i el líder indiscutible de Train, envoltat de nous músics que han anat formant part de la banda. Al llarg dels anys, Train ha passat per diferents etapes, des del pop-rock més alternatiu dels seus inicis fins a un so cada vegada més proper al pop comercial. Avui hem repassat Save Me San Francisco, un disc que representa una etapa molt concreta de Train, ja que era un moment en què la banda va apostar per un so més lluminós, més directe i amb una clara vocació de connectar amb el gran públic. Hem parlat de les seves influències, de la seva evolució i de les històries que s'amaguen darrere d'algunes de les seves cançons. I ara ens acomiadem d'aquest viatge per l'univers de Train i d'aquest repàs musical al voltant de Save Me San Francisco. Però abans de marxar, encara ens queda una última cançó per escoltar. Tanquem el programa amb Words, un tema que parla precisament del poder que poden tenir les paraules dins d'una relació. Nosaltres ens tornem a retrobar amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.

0: Porto no sé quant temps porto caminant. Aquí dins no hi ha cobertura. I no he portat botes d'aigua. I això ara mateix és el problema més immediat. Fins ara el recorregut era bastant clar. He seguit una galeria recta. Hi havia tubs, cablejat aigua. Molta, molta aigua. I no olora massa bé tampoc, eh? Però aquí hi ha una obertura. No sembla pas una entrada principal. És més estreta i baixa una mica. No m'agrada gaire. Un moment. Això, heu sentit això? Ve d'allà dins. D'acord? Hi entro. Hi ha una llum al fons. Molt fluixa, taronja. I sí, hi ha alguna cosa al davant. Hòstia.
1: Deia Friedrich Nietzsche que si mires durant molt de temps un abisme, l'abisme també acaba mirant dins teu. A Mollet del Vallès, l'abisme són els sots de la calçada. Sots, esquerdes, clots, cràters, depressions del terreny amb el seu propi codi postal. N'hi ha de petits, n'hi ha de grossos. N'hi ha que quan hi passes per sobre amb el cotxe, l'Ajuntament et domicilia directament l'IBI. Durant anys ens han volgut fer creure que aquests forats són simples desperfectes de la calçada. Desgast, trànsit, pluja, mala sort, falta de manteniment. Però jo em nego a acceptar una explicació tan simple. Perquè si alguns d'aquests sots són tan grossos, tan persistents i durant tant, només hi ha una conclusió possible. Compleixen una funció. I la pregunta és, quina? I el cert és que no sóc l'únic que s'ho pregunta. La bona gent de Mollet, del Vallès, ja fa temps que té la mosca al nas. Aquesta setmana he sortit al carrer, micro en mà, sense prejudicis, sense hipòtesis, sense cap mena d'intenció d'orientar les respostes. Escoltem. Vostè creu que l'Ajuntament ens amaga alguna cosa misteriosa relacionada amb els sots?
2: Què?
1: Com podeu notar, estimats radioients, la gent té por de parlar. Escoltem més testimonis.
3: Quan plou, ni els veus. Sembleix la fantasia, això.
4: Jo ja sé de memòria per on he de passar amb el cotxe fent zigazada.
5: En aquests sots, si hi cau un nen, surt amb 18 anys.
6: Jo? No tinc queixa. La meva iaia es va trencar la cadera i li hem tret uns bons quartos a l'Ajuntament. Gràcies, alcaldessa.
7: Allò no és un sot, és un ecosistema.
6: Ah, allò és un sot? Pensava que era una necròpolis fenícia.
8: L'altre dia hi havia un colom bevent.
9: Espera, que em costa llegir això, home, que tinc presbícia. L'Ajuntament ens amaga alguna cosa. Hi ha misteris que no volen que sapiguem. Escolta, Florenci, que la teva mare no em contesta els missatges a Facebook. Crec que m'està fent ghosting.
1: Com podeu comprovar, als carrers de Mollet del Vallès hi ha inquietud, hi ha preguntes, hi ha por. Per això em vaig proposar resoldre el misteri. Així doncs, després de passar per diverses pàgines, fòrums, arxius secrets i algun racó de la Dark Web, conegut com Yahoo Answers, vaig arribar a una teoria que jo, sincerament, desconeixia. Avui us voldria parlar de la teoria d'Agartha. Agartha seria, segons diverses tradicions esotèriques, un regne ocult situat sota la superfície de la Terra. I abans que algú pensi que això és una història que s'ha inventat un senyor a internet fa 4 dies, no és el cas. La història és bastant més antiga. Una de les primeres persones que en parla extensament a Occident és una esoterista francès del segle XIX que es deia Alexandre Saint-Yves d'Albedo. L'any 1886, Saint-Yves escriu un llibre anomenat Mission de l'Ant i allà descriu l'existència d'Agartha. Ell ho escrivia amb dues T's. Una societat secreta que viuria amagada en algun punt de l'Àsia central. Segons Saint-Yves, no estaríem pas parlant simplement d'una tribu amagada en una cova. Estaríem parlant d'una civilització sencera. Una civilització molt antiga, amb milions d'habitants, que hauria conservat coneixements científics i espirituals que la humanitat de la superfície hauria perdut amb el pas dels segles. Aquesta societat tindria el seu propi govern i estaria dirigida per una figura anomenada el Brahatma, una mena d'autoritat espiritual suprema. La ubicació exacta, evidentment, mai no queda gaire clara. Àsia Central, l'Himàlaia, el Tíbet, potser l'Índia. Ja se sap que quan tens una ciutat secreta amb milions d'habitants, és important no donar massa pistes. Però la història es torna molt més interessant unes dècades després. L'any 1922, un escriptor i explorador polonès anomenat Ferdinand Ossendowski publica un llibre titulat Beasts, Men and Gods. Ossendowski havia viatjat per Mongòlia i Àsia Central i assegurava que, durant el seu recorregut, diversos lames i nobles mongols li havien explicat una història semblant. Parlaven d'un regne subterrani anomenat Agartha. I parlaven també d'una figura misteriosa, el rei del món. Segons els testimonis que recull Ossendowski, aquest rei del món governaria un territori subterrani immens, una civilització amb un nivell de coneixement molt superior al nostre i que observaria, d'alguna manera, el que passa a la superfície. Però hi ha un detall concret del llibre d'Ossendowski que em va cridar especialment l'atenció. Un dels seus interlocutors afirma que Agartha s'estén a través de tots els passatges subterranis del món. Tots. No parla pas d'una única ciutat, parla d'una xarxa. Segons aquesta història, diferents pobles haurien desaparegut sota terra al llarg de la història i haurien acabat formant part d'aquesta civilització subterrània. Hi hauria coves i galeries connectades entre si a distàncies enormes. Àsia, Amèrica, possiblement altres continents. Ossendowski explica fins i tot que existiria una llum especial a l'interior d'aquestes cavitats, que permetria cultivar plantes sota terra i que els habitants d'Agartha viurien molts més anys i pràcticament sense malalties. Evidentment, aquí ja entrem plenament en el terreny de la llegenda, però la idea va arrelar. Durant el segle XX, altres autors van anar incorporant elements nous a la història. Alguns van identificar Agartha amb Shambhala, el regne mític que apareix en tradicions budistes tibetanes, tot i que originalment no són exactament la mateixa cosa. Altres van relacionar Agartha amb les teories de la Terra buida. I després, com passa sempre, van arribar els extraterrestres. OVNIs, bases militars subterrànies, civilitzacions desaparegudes, continents enfonsats, entrades secretes als pols i tota mena de variacions. Però si traiem totes aquestes incorporacions modernes, el centre de la teoria continua sent sorprenentment simple. Sota la superfície de la Terra existiria una civilització desconeguda. Aquesta civilització disposaria d'una xarxa de túnels que connectaria punts molt allunyats del planeta i nosaltres, els que vivim aquí dalt, gairebé no en sabríem res. Ara bé, no hi ha cap prova científica que Agartha existeixi. No s'ha descobert cap civilització subterrània global. No hi ha cap evidència geològica d'una xarxa de túnels que connecti continents. Però la teoria existeix des de fa més d'un segle. I hi ha una cosa que em va interessar especialment. La majoria d'històries sobre Agartha situen les entrades en llocs remots. El Tíbet, l'Himàlaia, Mongòlia, fins i tot l'Antàrtida. Llocs on gairebé ningú pot anar a comprovar res. Però això em va fer pensar. Si realment existís una xarxa de túnels sota terra, per què totes les entrades haurien d'estar a milers de quilòmetres? Per què no podrien ser a Mollet del Vallès? No podria ser que els nostres dirigents ens ho amaguessin per algun motiu? I aquí és, amics i amigues radioients, on comença aquesta aventura. Després d'investigar la teoria de Agartha, vaig pensar que el més lògic era anar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i preguntar directament si existeixen túnels, galeries o infraestructures subterrànies que no apareguin als plànols públics. No em van deixar entrar. De fet, tinc la sospita que a recepció ja m'identifiquen abans no arribi a la porta. L'última vegada vaig sentir perfectament com una persona deia: ja torna a ser aquí el friqui de les preguntes estranyes. Però ja se sap, quan una porta es tanca, s'obre una finestra. I si la finestra també es tanca, doncs vas al bar. Allà vaig localitzar un treballador municipal que porta anys fent tasques de manteniment i clavegaram. Per raons de confidencialitat i no posar-lo en perill, li he modificat la veu. Hola, bon dia.
2: Bon dia, ens coneixem? Escolti, què fa seient vostè aquí?
1: Perdoni, però vostè treballa a l'Ajuntament?
2: Sí, de fa 30 anys, molts anys.
1: Clavegaram?
2: Sí, exacte.
1: Perfecte.
2: Perfecte, per què?
1: Perquè vostè coneix el que hi ha sota Mollet.
2: A veure si conec les clavegueres.
1: Ha trobat mai algun tram que no aparegui als plànols?
2: Coi, sí, tant, clar.
1: Ho sabia.
2: Perquè hi ha plànols de fa 40 anys que no s'entén res.
1: Però hi ha conduccions desconegudes.
2: Hi ha aturs vells.
1: Galeries.
2: O clavegueres.
1: Passadissos subterranis.
2: A veure si vol dir llocs per on passa la merda, n'hi ha moltíssims, sí.
1: Escolti'm, has sentit parlar mai d'Agartha?
2: Qui? No sona pas aquesta senyora a mi.
1: Una civilització subterrània antiga, connectada per una xarxa mundial de túnels.
2: Ah, ja. Escolti, no és molt aviat per anar borratxo, escolti.
1: Governada, segons algunes versions, pel rei del món.
2: El rei del món? Doncs si mana tant, digui-li que perfecte, i li pregunta si té una brigada lliure, que nosaltres anem amb la llengua fora cada vegada que plou.
1: Ha baixat més avall del clavegram habitual?
2: Sí, clar, sempre.
1: I què hi havia?
2: Que hi ha a posar aigua a fang, una roda de bicicleta. Un dia vaig veure una sabatilla.
1: Està intentant confondre, em veig. Li han donat mai ordres de no parlar d'alguna zona?
2: A veure, ens diuen que no expliquem segons què de les obres fins que no estiguin acabades.
1: Ordres de silenci?
2: No, ordres de no liar-la amb els veïns, que ja estan de prou mala llet.
1: I d'accessos tapiats?
2: A veure, nosaltres tapiem forats, clar.
1: Per impedir-hi l'accés?
2: No, perquè la gent no hi caigui. Posem unes coses de plàstic grogues. A Pompeu Fabra n'hi ha una davant de l'Àsar Xinès que ja surt avui el Maps i tot.
1: Aquesta és la versió oficial?
2: No, aquesta és la versió d'intentar que no mori ningú caient.
1: Sota Pruneres hi ha algun accés?
2: No.
1: Cap túnel?
2: Que jo sàpiga, no.
1: Cap galeria?
2: Que no, li dic, coi.
1: Cap espai que no surti als plànols?
2: Escolti, jo sota Pruneres, jo a Pruneres no hi anem mai sota, mai.
1: I si existís una entrada subterrània, vostè ho sabria?
2: Home, doncs depèn.
1: De què depèn?
2: Doncs depèn de si passa una claveguera.
1: I si no passa una claveguera?
2: Doncs llavors no és problema meu.
1: Entenc.
2: No, jo diria que vostè no entén gaire res, eh?
1: Una última cosa.
2: Va, coi, que d'emmorzar. Què vol?
1: Si descobrís una entrada a Agartha, m'ho explicaria?
2: Però què coi és Agartha? Que no sé de què m'està parlant. I tampoc el conec a vostè.
1: Jo sóc el vigilant de Pruneres.
2: Però vigilant de què? Del pàrquing?
1: No.
2: Llavors no sé què diu.
1: Exacte.
2: Exacte què? Escolti una cosa. Que m'està gravant vostè.
1: No.
2: I aquesta llum vermella que hi ha aquí, aquest trasto?
1: Indica que l'aparell està encès.
2: Llavors està gravant.
1: Sí, però només l'àudio.
2: Cardi el camp, home. Fora.
1: Escolti'm, em falta una pregunta.
2: Què li dic que fora?
1: És sobre el rei del món.
2: Ramon, que aquest tio m'està gravant.
1: Com podreu notar, l'entrevista va acabar aquí. I després de tot això, em trobava pràcticament al mateix lloc que al principi. Tenia testimonis. Tenia una teoria sobre una civilització subterrània. Tenia un treballador municipal que m'havia fet fora d'un bar a patades. Un bar que, d'altra banda, fa un capipota boníssim, tot s'ha de dir. Però proves no en tenia cap. Així que vaig decidir fer el que l'Ajuntament no semblava gaire interessat a fer, baixar-hi jo mateix. El que escoltareu ara són fragments de les gravacions originals d'aquella nit. Les he deixat pràcticament intactes. I dic pràcticament perquè hi ha molta estona en què només se'm sent caminar, renegar i intentar respirar. Crec que hauria de tornar a fer una mica d'esport, per cert. A partir d'aquí, tot el que sentireu va passar sota Mollet del Vallès.

0: dins. El primer tram, sincerament, no té gaire èpica. Tubs, cables, formigó, més tubs i una quantitat de dejeccions que està acabant amb unes Jaiber Olimpo que no tenien cap culpa de res i eren un record d'infantesa. La galeria continua bastant recta. De tant en tant hi ha alguna conducció lateral, alguna caixa elèctrica, alguna tapa. No sembla pas abandonat, però tampoc sembla que ningú tingui especial interès que jo sigui aquí. Hi ha una fletxa pintada a la paret, blanca, apunta cap endavant. No sé què indica, però després de tot el que he llegit avui, una fletxa dins d'un túnel és pràcticament una invitació. Aquí baixa una mica més. Fantàstic. Ara les aigües fecals ja m'entren per dalt de la sola. Les Jaiber han deixat de ser calçat i han passat a ser dues esponges amb cordons. Fins aquell moment no havia trobat res que no pogués explicar-se perfectament. Era infraestructura. Poc glamurosa, però infraestructura. El problema és que, com més avançava, més em costava saber exactament on era. No portava cap plànol. No hi havia senyalització comprensible. I cada bifurcació feia que el recorregut fos una mica menys evident. Vaig decidir continuar fins trobar alguna cosa que em permetés situar-me. Aquesta és una frase que, escoltada ara, em sembla bastant optimista. Aquí canvia una mica. La paret de l'esquerra és més estreta i hi ha una mena d'obertura lateral. No és gaire gran, però continua. Hi ha restes de material. Un cubell, una armilla reflectant, una cadira de plàstic, una ampolla de ron negrita. Darrere d'això, el passadís continua, més estret, i baixa una mica. Vaig per aquí. És aproximadament en aquest punt on el recorregut deixa de ser fàcil de seguir. El passadís es fa més estret, l'eco canvia, i després d'uns minuts arribo al fragment amb què hem començat el programa. Porto, no sé quant temps porto caminant. Aquí dins no hi ha cobertura i no he portat botes d'aigua. I això ara mateix és el problema més immediat. Fins ara el recorregut era bastant clar. He seguit una galeria recta. Hi havia tubs, cablejat aigua. Molta, molta aigua. I no olora massa bé tampoc, eh? Però aquí hi ha una obertura. No sembla pas una entrada principal. És més estreta i baixa una mica. No m'agrada gaire. Un moment. Això, heu sentit això? Ve d'allà dins. D'acord, hi entro. Hi ha una llum al fons, molt fluixa, taronja, i sí, hi ha alguna cosa al davant. Hòstia. És un pòster d'una dona despullada. 1976, Neumáticos Heredia. No sé què em sorprèn més, que algú pengés això aquí o que 50 anys després continuï perfectament enganxat. La pobra senyora aquesta ha aguantat millor la humitat que les meves Jaiber. Un moment, encara escolto aquest soroll no ve d'aquí. Ve de més endavant. Hi ha una altra sala. Ara hi ha ritme. Però si això és música. Hi ha una taula, dues cadires, un termo, una bossa d'eines. I al fons... No pot ser. És una ràdio. Està sonant el fari. Està sonant la mandanga. Però lentíssima. seva és una ràdio monondullada amb piles. I les piles s'estan morint. Això era tot. La veu greu, la Ramó. Aquell so que al principi semblava venir d'algun punt remot de la galeria. Era la mandanga del Fari, amb les piles gairebé mortes. A mesura que la ràdio perdia força, la reproducció s'alentia i la veu baixava de to, com el meu ànim. La veritat és que el Fari guanya molt, molta dimensió sobrenatural en aquestes circumstàncies. Així doncs, no era cap transmissió, no era cap missatge, no era ningú parlant des de les profunditats, era el Fari morint de nou sota pruneres. I així va acabar la meva primera incursió. No vaig trobar Agartha, no vaig trobar cap civilització subterrània, no vaig trobar cap prova definitiva de res. Vaig trobar túnels, una zona de treball, un pòster de 1976 i ràdio teletaxi. Objectivament, és poc. Però aquella zona s'utilitzava, hi havia material recent i la galeria continuava més enllà del punt on jo havia arribat. Vaig decidir deixar-ho aquí, almenys de moment. Però aquesta història no acaba aquí. El diumenge següent, quan anava a buscar un pollastre a l'ast amb alioli, vaig trobar quelcom sorprenent. Obres. El clavegueram. A la Rambla Pompeu Fabra. Segons s'hi podia llegir, renovació del col·lector. Vaig haver de tornar-ho a llegir. Renovació del col·lector. Obres subterrànies. Just ara. Després de tants anys. Estan esborrant les proves. És l'única conclusió possible. Bé, no és l'única. També pot ser que estiguin renovant el col·lector. Però això és exactament el que dirien si estiguessin esborrant les proves. I fixeu-vos en una cosa, estimats i estimades radioients. Jo entro als túnels i pocs dies després anuncien obres. Coincidència? Probablement. Però estareu d'acord amb mi que és una coincidència molt misteriosa.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de pruneres.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès continua creixent i ja supera els 53.500 habitants. Segons les dades del padró municipal, la ciutat ha assolit els 53.583 habitants a 1 de gener de 2026, un fet que representa un increment de 530 persones respecte de l'any anterior, quan la població era de 53.053 habitants. Aquest augment, però, no prové del creixement natural de la població. Mercè Pérez, segona tinent d'alcaldessa a Mollet, ha comentat que durant l'any 2025 es van registrar 331 naixements i 475 defuncions, un saldo negatiu de 144 persones.
1: La xifra més alta tinguda mai en el municipi. Representa un increment de 530 persones en relació a la xifra oficial de l'any passat, que era 53.053 habitants. S'han produït un total de 331 naixements, sent la xifra més alta dels darrers 5 anys, i 475 defuncions. Això denota un creixement vegetatiu negatiu que queda compensat per les altes al padró per canvi de domicili, procedents amb un 56,6% de la mateixa província de Barcelona, un 15% de la resta de províncies espanyoles, contemplant també la resta de catalanes, i la resta d'altres països del món.
0: Pel que fa a la distribució per sexes, les proporcions es mantenen força estables. El padró registra 27.206 dones, que representen el 50,8% de la població, i 26.377 homes, el 49,2%. I per altra banda, us informem que l'Ajuntament de Mollet acull aquests dies l'onzena edició del Festival Internacional de Música Sona Mollet, que se celebra des del passat 30 de setembre i finalitza demà diumenge amb joves talents i intèrprets de renom. Precisament aquest cap de setmana es concentren les cites més destacades. Avui dissabte, el Teatre de Can Gomà acull l'Art Simfònica Jove, una orquestra de més de 60 joves músics de tot Catalunya dirigida per Josep Maria Sauret i amb la pianista Daria Piltai com a solista convidada.

Parla de Catalunya, del seu país, país petit. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. Tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por. Tenen por de sentir-se sols. Tenen por de ser massa grans. Tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre et cap dintre del cor si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país.

El següent poema parla de la constància en el treball i en la lluita per poder tirar endavant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar. Fer no és somiar. Fer és penosa lluita de l'avui pel demà. Fer és un cop de sang. Fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguen la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant, sense perdre pas. Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.

La següent cançó és una que parla d'enyorança de la terra, d'algun moment que ella va haver de marxar de Catalunya. Darrere les muntanyes, amb la tristesa que em llaura els camps, faig cançons d'enyorança per no oblidar-me del vostre cant. Qui m'ha fet tan llunyana? Si puc sentir-vos tan a prop, ai de tu, la més malaurada, ai de tu. Darrere les muntanyes encara canta el rossinyol. Veu que els fills han d'anar a França i així el seu arbre es desfulla en flor. Si m'han fet pobre els lladres, també sóc pobre del vostre amor. Ai de tu, la més malaurada, ai de tu. Darrere les muntanyes visc la incertesa del meu destí, però el camí que jo faci enllà dels vespres us trobarà. Adeu, terres germanes, canteu-me fort, que us vull sentir.

I ara un poema que parla de, també de lluitar. Tossudament alçats. Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens dol i pertany. Si vols, amb els punys ben oberts. Si cal, amb els punys ben tancats. Per mort que el somni que tenim junts es faci possible. De vell nou i deslliurat d'enyors, gent d'allà i d'aquí, ens donem el dret d'escriure el futur, pensant que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny i ens acosti fins a l'art de viure. Coneixent les pedres del camí, no és només un somni, també és mesura de la llibertat. L'anhel que neix en cadascú, l'afany de somiar un futur, que es fa de tots si ens donem la mà, per a un món possible. Una llum que ens crema els ulls, el desig d'un nou món, des de les nostres arrels. Una llum ens omple els ulls. Som aquí fermament per conviure amb l'univers. Novament, i deslliurat d'enyors, som aquí, tossudament alçats. Som aquí. I ara un poema que porta per títol Cançó d'amor a la llibertat. Ni sé com, llibertat, hem vestit la teva imatge en el temps. Per no haver-te conegut, t'hem ofert cançons d'amor per a fer-te un poc menys absent. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. I el teu nom, llibertat, poc a poc l'abarateixen, meu amor, sabent-nos enamorats, venen ombres del teu cos per calmar la nostra antiga set. Però així no ets tu. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant. I potser, llibertat, ets un somni fet bandera. Tant se val. Cridarem sempre el teu nom, com si viure només fos ésser pelegrí a la teva font. La llibertat, aquesta dama encadenada que ens està esperant.

I ara us vull llegir aquesta lletra de cançó, poema, que és molt coneguda, La gallineta. Com a anècdota curiosa és que quan es va conèixer, jo era molt joveneta, era l'època que el carnet d'identitat de les dones posava sus labores, jo em vaig prendre la cançó com una cançó feminista, com si fossin la gallineta, fossin les dones dient s'ha acabat fent només de mestresses de casa. Amb els anys vaig aprendre que no, que era una cançó feta per la lluita de classes. Però avui dia també La gallineta podria ser Catalunya, que se revela a continuar estant com està. La gallineta. La gallineta ha dit que prou. Ja no vull pondre cap més ou. A fer punyetes aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més ou calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no. Visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat, m'heu tret la força de volar. Però us ho juro, s'ha acabat. Tinc per davant tota una vida. I no pateixo pel destí, que un cop lliurada del butxí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no. Visca la revolució. I els galls que amb mi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar, per sempre més, que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina ha dit que no. Visca la revolució.

Ara sentirem el conjunt Port Bo. M'encanten cançó així de folclòrica nostra. I avui el sentirem amb una cançó que es diu A Mar Oberta.

Bé, doncs, després d'aquesta música tan bonica, continuem amb els poemes de Lluís Llach. Ara us llegiré la lletra, que és breu, d'una cançó que porta per títol Companys, no és això. No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això, ni paraules de pau amb garrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets. Drets que són, que no es fan ni es desfan, nous barrots sota forma de lleis. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar. I esperem, ben segur que esperem. És l'espera dels qui no ens aturarem, fins qui no calgui dir no és això.

Aprendre. Aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba. Que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà. Aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa mal. Aprendre que si un infant mata, la meva mà no n'és massa estranya, que n'és de trist si un infant mata. Allà i aquí mor la tendresa. Aprendre que potser aquesta tristesa és només un refugi per no dir-se a un mateix que és tan més trist, perquè és tan necessari, és tan més trist. Aprendre que en certesa res no tinc si no m'ho dones, a fer que el cor sempre es commogui pel fràgil gest de la bellesa. Aprendre que sóc només si existeixes, i és aquesta mesura la que avui hi em defineix. Aprendre per saber-se desprendre. Vet aquí el vell secret. Aprendre.

Abril del 74. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tant he estimat, si guanyem el combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb vosaltres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tant he estimat, quan guanyem el combat.

La meva terra. La meva terra és com un infant. No dona gràcies, ni mai saps quan es torna aspra i plena de fang, o verda i plana, i et dona cant. La meva terra mai no sap quan anar endarrere, tirar endavant, plena de nafres, plena de sang, plena de joia i plena de cant. No té una flama que digui sí, però una espurna sempre ho vol dir. No té una flama que digui no, però té cendra que ho colga tot. La meva terra sols té caliu, que dorm i dura dintre d'un niu. La fusta i jo que volem sortir, esperem flama que digui sí. Uns endavant ens volen portar, espurnes vives en soledat. Altres ens volen sempre aturats. La cendra pesa sobre els cansats.

A poc. A poc m'arriba el temps d'obrir les ales. I mentre ormejo el meu vaixell amb veles blanques, vesteixo aquest meu cos esquerp amb disfresses de mariner expert. Salpo amb el vent del meu ponent. A poc també hem après, tot estimant-te, que no hi ha un jou per sempre més, si amb esperança, pels clars llindars d'un somni ferm, trenquem les ombres, trobem respostes. Quan i fins quan caldrà que alcem el nostre cant, la nostra veu? Quan i fins quan, perquè el demà sol sigui un gest de voluntat? Jo l'estimo així, aquest món que s'acosta. Jo t'estimo així, quan el fas més a prop, amb neguit, amb esforç, insubmís.

força de nits m'estimo la vida i d'ella em vaig fent la millor amiga. A cops de veritat, a cops de mentides, un poc em fa mal, un poc em fascina. A força de nits invento les albes que cada matí desvetllen la plana i espero el seu crit que em digui és ara, per ser al seu costat, si serveixo encara. I mentre aprenc el preu d'un anel, l'espasma del plor, l'alfabet del crit, i així faig del temps el meu aliat, que cada segon m'acosta al demà. A força de nits envejo el nou dia, malgrat els botxins de raons i de vides. No oblideu cap nom. Caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història.

Silenci. Si m'heu de fer callar, que sigui ara. Ara que puc dir no, i res teniu per comprar-me. Que no vull esperar, que sigui ara. Ara que puc sentir el pes de tanta basarda. I no em sap cap greu dur la boca tancada. Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules. Que no vull esperar que el temps rovelli l'arma. Que no vull que la por tingui més temps per guanyar-me. Si m'heu de fer callar, que sigui ara. Ara que tinc les mans per canviar de guitarra.

al dia. Deixa la por. La nit ha mort i de les branques dels pins vessen tonades. L'aire, el mar i el sol, mils ocells els canten. La nit s'ha mort. La tristesa ens rebla a la terra, però ens deixa prendre la fruita amb la mà. La tristesa és una bandera que ens dona més força per aixecar el cap. Escolta el clam. Escolta el pas de tot un poble que es desperta a trenc d'alba, perquè sap cap a on va. Prepara la falç. L'or del blat oneja.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid, després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
0: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs, que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
2: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la sisena jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
0: I en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
5: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt. Estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
0: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
5: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir a aquestes hores la situació, però que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
0: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
5: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetint, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetint, cada dia restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetint, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre CECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
6: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
3: No tingui barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. El gent d'Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
7: El poder de convocar eleccions des de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
0: Parlem ara de mobilitzacions. Una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
8: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
9: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
8: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inclines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
10: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 i arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
11: Que estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
10: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
12: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
13: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc, i l'altre, que necessitava una reforma integral, i que a mig fer la reforma va sorgir això de l'aluminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir, i vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat l'aluminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrir en tot, la veritat és aquesta.
12: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió entorn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
13: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
12: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
0: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tarraquarena plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
14: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraquarena. Les portes s'obriran al públic a 3:15 i les colles entraran a plaça a 3:15 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
15: La gent, quan entri amb la seva entrada, se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
14: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara també de successos, perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 12:45 del matí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran, amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
16: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
17: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
16: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
0: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
18: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
19: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes, i això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una arribada o bé i per desgràcia tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix GORG, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
18: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
0: I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
20: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC, o la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
21: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
20: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
0: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Furbonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
4: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa CB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Andorra és un equip molt físic, molt vertical i té tira y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
4: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visita el Baskonia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
0: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
5: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan... Ríndete, putita!
6: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
6: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
7: Di algo. Di algo.
9: ¡Pudres en el infierno, Digger!
10: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
11: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
7: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 2:45 de la tarda a la Tarra 40, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la 6a jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82-95, la segona en 3 jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marco, aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot...

0: rieres, perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
1: A més, Marc, Producció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
0: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir d'una manera, la sort de que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. A poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
1: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
0: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria minsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional, i repetint també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint, i per tant hem d'estar doncs amb els ulls ben oberts i sobretot evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
1: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
0: A vosaltres, que vagi.
1: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un desalert per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
4: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
1: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
5: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala seca d'interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
1: Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat

0: Prat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
1: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
2: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
3: No tingui la barra, perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
4: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
5: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
4: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
2: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
0: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
2: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
0: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
6: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tàrraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
7: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi han a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
6: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
2: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
0: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
2: I encara un apunt més de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
0: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
2: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna, amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
8: Sota el lema lactància materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
9: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
8: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
2: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
0: La intenció de redistribuir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els dies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
10: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
11: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
10: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les sisenes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
0: S'allargaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: Enguany, la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
13: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surt amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
12: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
2: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
0: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida des de Ràdio Rubí, en David García.
14: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC, o la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
15: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Per exemple, l'autor és una persona fora de la societat, no? És una persona normal que treballa i viu.
14: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
2: Són les 2:51. Anem a parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
0: Les belgranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
2: Seguim ara amb futbol masculí perquè a la segona divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
17: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta més dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
2: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
18: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, 2 d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3, després d'anar perdent per 2 cops el marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant al marcador, però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que ha despertat, a més, una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada. Recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
2: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
19: La sisa Joventut debut a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
20: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenen tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
19: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
0: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
2: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte. We'll be right back.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
2: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
5: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
4: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
3: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
0: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, al municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
5: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rugallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondina és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que Fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La civilització humana no dona la seva existència principalment a la moral, sinó a les aparences. Tant el tacte com la cortesia estan vinculats a la bellesa. Bin Chul Han.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Quines ganes tenies de tornar a dir aquesta meravellosa frase. Com esteu, nois? Com ha anat l'estiu?
1: Bé.
2: Bé.
0: Bueno, així és, Lucía, és alguna mena de broma passada? Perquè ja sabeu que les odio.
3: Joana.
0: Diu, què vols? No em vinguis a interrompre el programa, que encara no em toca sortir.
3: Joana, ets loca o què et passa? Que aquest any estàs tu sola de presentadora. Vai! Han passat sota la taula amb tota la resta d'expavos.
0: Vaja, m'han deixat soleta, oi?
3: Doncs sí, però no et preocupis, que aquest any tenim un equip força nou i no et faltarà pas ajuda.
0: Aviam, què vols dir amb això?
3: Que cada setmana tindrem diferents copresentadors a la taula, incloent-hi a tu, que anà... que en... bé, d'igual.
0: Sí, que anàreu rotant.
3: Incloent-hi a tu i altres que fan seccions.
0: Vale, molt bé, Lluc. Gràcies per la teva aportació, ja pots marxar.
3: Vale, vale, ja me'n vaig.
0: Bueno, seguim, no? Com tots sabeu, el curs acaba de començar. Jo estic entre que em mono de ganes i que no em ve de gust llevar-me tant d'hora. Així que, per què no m'expliqueu què tal us han anat les vacances? Teniu alguna anècdota divertida? Que estic segura que teniu ganes de xerrar. Vinga, va. Qui comença?
2: El més
0: curiós... Què heu fet? No cal que tingui una anècdota.
2: El més curiós que ha passat en el meu estiu és que el primer incendi que va haver a Catalunya, el de les... No me'n recordo com es deia, aquell d'un treballador i tal.
0: Sí.
2: El de la Costa Brava. Sí. Jo estava a la Costa Brava i, pues, va passar... Estava a sobre de l'incendi, jo.
0: Hòstia.
2: Estava en incendi, així.
0: Xungo. Aquest estiu molts incendis, la veritat, quina pena. A veure, Lights, alguna anècdota divertida o...?
4: Pues que vaig pillar la meva primera borratxera.
0: Ah, molt bé! Gràcies per la informació! Molt bé.
3: Esperem que Felicito. Els pares de la Lights no estiguin escoltant el programa ara mateix.
4: Ja ho saben, tu tranqui.
3: Ah, pues és igual. La policia.
0: Hashtag patrocinado por los padres.
4: No.
0: No, a veure, algú més? Ha fet alguna cosa divertida?
5: Doncs nosaltres amb la meva família vam anar a Cambodja, a Àsia, i doncs el meu pare es va menjar dos cucs fregits d'aquests.
0: Ai, no, quin fàstic.
5: Perquè allà l'acostum és menjar insectes fregits, com taràntoles i coses així.
0: A veure, algú ha vist l'Eclipse?
5: Sí.
2: Ah, jo.
0: Què, us va agradar?
2: Em vaig trobar el Pere. Sí.
0: I això no és divertit, va, que no expliques això.
2: No,
0: jo vaig anar a veure l'Eclipse amb el Lluc, i amb la meva mare i con amigos de mi madre. A València, va ser espectacular, jo, la veritat. No m'ho esperava així. A veure. Bueno, ha estat un plaer escoltar les vostres poques anècdotes, perquè veig que tampoc teniu tantes ganes de parlar com em pensava. Però ja és hora de passar amb les seccions.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: A veure, abans de començar, has de dir benvinguts i vingudes, perquè
0: benvinguts,
1: si no...
0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: No, bueno, és igual. De què ens parles avui, Genís, aviam?
0: Doncs aquesta temporada no us parlaré d'algun concret. Dit això, comencem. Ens situem una setmana després de l'inici de les classes de batxillerat. En Neo ja tenia un examen programat per la setmana vinent, però ell encara estava en mode estiu i no tenia cap ganes de fer res. Només volia jugar a la consola i quedar amb els seus amics. Durant els dies següents, en Neo es va passar totes les tardes al carrer amb la colla i les nits jugant a la consola. I així fins al dia abans de l'examen. El dia abans del seu primer examen, en Neo per fi es va posar a estudiar, però no en tenia absolutament res, ja que la majoria de les classes se les va passar dormint per haver-se quedat fins tard jugant. Així doncs, per saber per on començar, li va donar els apunts a un gran amic seu, en Pablo. Un cop en Neo tenia els apunts, es va disposar a estudiar, però per haver estat dormit a classe no en tenia res de res del temari d'anglès. S'hi va estar esforçant tota la nit, però no va ser capaç de comprendre res. L'endemà, quan es va llevar, es va vestir, va esmorzar ràpidament i va marxar directe a l'institut, perquè tenia l'examen a primera hora. Un cop va començar la prova, en Neo lògicament no tenia ni idea, però se li va ocorrir una idea. Resultava que en Pablo, el seu gran amic durant l'ESO, sempre li deixava copiar, així que va decidir confiar en ell un cop més. Atenció, taula! Què fas? Opció A. Ho deixes estar per no arriscar-te que us enxampin. Opció B. Corres el risc i li demanes que et deixi copiar.
1: Jo voto la B.
2: Sí.
1: Què voteu?
2: Jo també, jo la B.
1: És que si no, no és divertit.
2: Adrenalina.
0: Finalment, en Neo decideix arriscar-se i li demana que el deixi copiar. Quan en Neo li demana això, el seu company en Pablo s'hi nega i li diu que aquest any a batxillerat no se la vol jugar. Això fa que en Neo es posi molt nerviós i comença a buscar altres opcions desesperades per copiar. Taula, tornem-hi. Què fas? Opció A. Intentes copiar-te del de davant. Opció B. Li agafes l'examen al teu amic directament.
3: La B, no?
1: Directament, li treus de les mans. Yes.
2: No, treu-li de les mans.
1: No, la A, li copies a un altre i ja està.
4: El Nahuel diu la A.
2: Sí. Ah,
1: tothom...
2: sí,
1: no sé. Vinga, va, la A, va.
0: Ah. Intentes copiar-te del de davant, però la professora se n'adona i et dona una advertència. Davant d'això, en Neo decideix agafar-li l'examen al seu amic de totes maneres. Un cop en Neo li estira de l'examen, en Pablo es posa a cridar com un boig, dient-li a la professora que en Neo li ha pres el full. Última decisió. Què fas davant d'aquesta acusació? Opció A. Admeteixes que t'has copiat. Opció B. Li dius a la professora que en Pablo t'ha demanat l'examen perquè li facis tu.
1: La B.
2: Sí, sí, la B.
0: En Neo li diu a la professora que en Pablo li ha donat l'examen perquè li fes ell. La professora no s'ho acaba de creure. Mira les càmeres de la classe i se n'adona que qui menteixes ets tu. Així que t'expulsa del centre immediatament. Això fa que en Pablo s'enrigui a la teva cara, cosa que a la professora no li sembla gens bé i acaba expulsant en Pablo també. Finalment, el Pablo i el Nahuel acaben tot... Ai, perdó,
1: Nahuel té una mala fama.
0: No. En Pablo i en Neu acaben tots els expulsats de l'institut. I no només això, els hi posen una sanció greu a l'historial, que fa que no puguin anar a estudiar a cap altre centre durant un temps. Què us ha semblat aquesta història?
1: Molt bé, però crec que en la realitat no hi ha càmeres als instituts. És il·legal.
2: No, nosaltres sempre ens ho deien a primària. És que mirarem les càmeres, mirarem les càmeres.
1: No hi ha càmeres.
2: Jo crec que no n'hi ha.
1: És il·legal. Hi ha sensors de moviment.
0: Bueno.
1: Per si entren. Però molt bé, molt xulo.
5: No, si entren s'activen les càmeres, però clar, representa que, que les activen quan marxa la gent.
1: Justo.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció. Ja ens retrobem la setmana que ve. Adéu.

0: Hola, hola, caracoles, com esteu? Nosaltres bé, com sempre.
1: Nosaltres som el germà Bum Bum.
0: Nahuel, que ja no estàs amb el Pablo, ja no parles de curiositats.
1: Ai, Pablo, per què m'has deixat sol?
0: Hem parlat mil vegades d'això, vas pitjor que el tren de la Renfe.
2: Ui, sí.
1: Ai, bueno, a veure, deixa'm mirar això. Doncs, a veure, no sé si segueix el Pablo. Crec que no, bueno. Doncs tenim secció nova i... De què era la secció? De mates, no? O algo així?
0: Qui l'ha triat a ell per venir amb nosaltres, de veritat? Jo m'agafaré la baixa per depressió. Bueno, la nostra secció anirà de mitologia grega. I avui parlarem de la deessa de l'amor, Afrodita. Afrodita és una figura molt important per la mitologia grega. El seu naixement és icònic, segons uns dels mites.
1: Va néixer perquè li van tallar els collons al déu del cel. Ura! Bum! Van caure al mar, van fer escumaí... Cap-bum! Bum, bum. Hola, amiga. Bueno, sí, una mica estrany, però en la mitologia grega aquestes coses podrien ser considerades normals. Era considerada una de les deesses més belles i tenia el poder d'influir en l'amor. Ah, que sí, Pablo? No, no està el Pablo, no?
0: Crec que no està, José.
1: Cagun. Tant els déus com els humans.
0: Però Afrodita no només era coneguda per la seva bellesa. També tenia una personalitat de mil dimonis i apareix en moltes històries on provoca conflictes o ajuda diferents personatges. I quin show, perquè l'Afrodita estava casada amb l'Hefest, el déu del foc i la forja. Així tot, també tenia un embolic amb l'Ares, el déu de la guerra. I aquí comença el drama, perquè en l'Hefest se'n va assabentar i els va atrapar els hi va fer una trampa i pues, ho va fer perquè tot l'Olimp els veiés. Res de nou, que avui en dia continua passant exactament el mateix.
1: Bum, bum. Va fabricar una xarxa molt fina i invisible. La va posar al llit i quan l'Afrodita i l'Ares s'hi van posar... Bum!
3: Cachau!
1: Cachau, bum, cabum! Van quedar ben atrapats. Llavors, Anafes va cridar els déus perquè veiessin el numerat.
0: Però la reacció dels déus no va ser pas la que l'Hefest esperava. En comptes de renyar-los, els va fartar de riure de la situació. I de fet es diu que Hermes va arribar a dir que no li hagués importat gens d'estar atrapat en aquella xarxa si hagués estat amb l'Afrodita.
1: Amor i més... amor! Quan el va alliberar, l'Ares va fugir avergonyit cap a Tràcia. I l'Afrodita se'n va anar a Xipre a recuperar les forces i la bellesa. Crec que Tràcia, m'he donat compte, no existeix. Serà Troia?
4: No, Tràcia és una regió de Grècia.
1: Merda, quasi. No.
2: Nahuel, portes dues setmanes de cultura...
1: No, m'agrada més llatí, I'm so sorry.
2: T'agrada més llatí? Bueno,
1: sí,
2: no, llatí és molt guai,
1: Clar que sí.
0: Heu sentit mai l'expressió ser la poma de la discòrdia? Doncs aquí entra en joc l'Eris, la deessa de l'enveja, el caos i la discòrdia. I per què és important? Els déus celebraven el casament de Peleu i Tetis, els futurs pares de l'heroi Aquiles, i van convidar tot l'Olimp, excepte l'Eris, per evitar que els aixafés la festa.
1: Ofesa per la plantada, l'Eris es va presentar d'incònic al banquet, sense invitació ni històries. En comptes de muntar un xou allà mateix, va idear un pla per provocar el caos absolut.
0: Va llençar sobre la taula una poma d'or gravada amb la inscripció per a la més vella. Immediatament, les tres deesses més poderoses, l'Hera, l'Atena i l'Afrodita, van reclamar la poma, convençudes de que els corresponia per dret propi.
1: Com quan et trobes un bolígraf al terra i te'l quedes. Tal qual. Bueno, que això passa, que m'han robat ja un altre boli. Com que cap no sabia. Li van demanar a Zeus que decidís, i ell va dir: a mi no em fiqueu en embolics. Tu, París, príncep de Troia, tria quina és la més guapa.
2: París és el lloc, i ell és París.
0: Es van presentar al judici de París i van intentar subornar-lo d'amagat. L'Hera li va oferir poder polític i governar tota Àsia. L'Atena li va prometre saviesa suprema i la victòria en totes les batalles.
1: I l'Afrodita li va prometre l'amor de la dona més bonica del món, l'Helena d'Esparta. En París va...
2: Sí.
1: En París va triar l'Afrodita. i temps després ella va ajudar a raptar Helena, que ja estava casada amb el rei d'Esparta.
0: Aquest rapte va fer que tots els reis grecs s'unissin per atacar Troia, desencadenant la famosa guerra de Troia. I al final, l'Eris va aconseguir exactament el que volia, carregar-se la pau amb una sola poma.
1: Ei, no s'esperava això, eh?
2: Bueno, sí.
1: Bueno, tu sí, però els altres no.
2: Ja, ja.
3: Bueno, jo un poc sí, però...
0: Però aquest no va ser l'únic amor d'Afrodita. També va tenir un embolic molt conegut amb un mortal anomenat Adonis, que se'l va trobar dins d'un arbre.
5: Adonis era un jove caçador extraordinàriament guapo i Afrodita es va enamorar bojament, però la tragèdia el perseguia.
1: Durant una cacera, un porc senglar enviat per la gelosia de l'Ares el va atacar i el va ferir de mort.
0: Quan l'Afrodita va arribar a salvar-lo ja era massa tard, però la sang d'Adonis va néixer una flor, l'anèmona, com a record del seu amor.
5: I doncs, bueno, això ha sigut tot per avui. Ja
0: ens, ens veiem la setmana que ve.
1: Adéu!
6: Yo vengo, yo vengo, yo vengo.

0: Hola a tothom, benvinguts. Avui l'Elias i jo, els nous fitxatges, us parlarem de dades curioses que no era que no sabíeu fa 5 minuts, que també, sinó que no us importaven fa 5 minuts i tampoc us importaran 5 minuts després de que les expliquem, perquè som així.
1: Ei, ei, espera, presenta't, com et dius, has dit el nom de l'Elias i el teu nom?
0: Bueno, no em considero tan important, però si tan insistiu... Bé, jo em dic Roc. Benvinguts a tothom. I a l'empanat que parlarà ara és l'Elias.
2: Vinga, Elias, presenta-te.
3: Sí, em dic Elias i aquí estarem parlant de dades curioses. Dades curioses. I hem triat algunes molt bones.
0: Ho veieu, que sí que és bastant empanat. Bueno, anem amb les dades. Sabíeu que els gossos borzoi es van criar a Rússia? I no només ho sé per al ChatGPT, sinó també perquè és un nom molt raro, com solen posar als països aquests. Bé, aquests tenen un cos tan alt, prim i lleuger, que quan s'estiren a terra sembla literalment que s'hagin desinflat, com una catifa.
3: Pues quina bona dada. I ara farem una altra, dels taurons. Sabies que els taurons van existir abans que els arbres? Van aparèixer uns fa 400 milions d'anys i els arbres bastant més tard.
0: Bé, estic segur de que algun company meu no tan espavilat diria que això és impossible perquè la Terra només té 2026 anys. Això és mentira. Ai, sí, 2026. Bé, aquesta és una altra dada. Sabíeu que a les pandes de la Xina, per solucionar els problemes de la poca reproducció, uns científics van tindre una idea surrealista, bastant fastigosa. Li van posar una televisió amb vídeos de pandes aparellant-se. I atenció, perquè va funcionar i va augmentar la població.
1: Bueno, interessant això, no?
3: Doncs que curiós, no m'ho esperava. I ara, una altra curiositat d'un altre estil, per als més cinèfils. Coneixeu l'app Movies Cinemap? Et mostra on es va gravar les pel·lícules que més t'agraden. Hi ha més de 19.000 localitzacions per tot el món. I si vols veure quines pel·lícules es van fer a prop de la teva casa, es pot fer.
0: Que curiós.
1: Sí, no sabia res d'això, en
0: realitat. De fet, m'agradaria saber on buscar-la, perquè encara no crec que s'hagi fet ninguna pel·li a Mollet, m'agradaria saber unes quantes coses.
1: Ei, s'està fent un documental de l'Alexia Putellas, eh?
0: Bueno, vale. Això t'ho passo, però...
1: Vale.
0: Això t'ho passo.
1: Això t'ho passo.
0: Gràcies. I parlant de coses antigues, com ja ha parlat l'Elias abans. Bé, a Suècia hi ha l'Old Gico, que també té un nom per atabalar-se. Un arbre de 9.500 anys. Però el truc és que el seu tronc només té uns pocs segles. El que té milers d'anys són les arrels, que van traient troncs nous quan els vells es trenquen. Això és flipant.
3: Pues sí, no m'ho esperava. No sabia que els arbres podien canviar de tronc si es trencava. Pues ara, una altra dada molt antiga. De la Lluna i la Terra. Sabíeu que els terremots a la Terra duren molt més? Com té aigua i materials tous, absorbeixen la vibració. Però a la Lluna, com tot és roca seca, rígida, etc., l'energia no es frena i la sacseja durant hores.
0: Què passa, que roben a la Lluna, li demanen el mòbil o com?
1: No. Aviam, nois, anem molt justos de temps. És molt interessant la vostra secció, però hauríem d'anar acabant.
0: Vale. Doncs anem amb un clàssic del cinema.
1: No, no, sí.
0: vale.
1: Em sap greu, però és que...
0: Pues tallem ja.
1: No arribem ja. No, mira, punt positiu. Ja teniu guió per la setmana que ve.
3: Exacte. Ole. Vale, pues fins després. Hasta la següent setmana.
0: Adeu.

0: Bon dia, sóc l'Arnau i aquesta és la nostra nova secció, Un dia a la vida de... Us heu preguntat mai com és el dia a dia d'un famós?
1: Aviam, jo sí, sobretot aquesta gent que viu en una altra dimensió.
0: Doncs avui descobrirem, perquè ens endinsarem a la vida de...
1: Qui toca avui, Arnau, aviam?
0: De la Shakira.
1: Uau, adoro.
2: Lo sé.
1: Bueno, ja no cal l'àvia de la Shakira, no? Ja ens ho fet. Bueno, paraules majors. I què fa la Bruna el dia? Com viu?
0: I sobretot, es renta les dents com una persona normal? Comencem amb Un dia a la vida de Shakira.
1: Som-hi. La Shakira comença el dia llevant-se a la seva mansió de luxe a Miami, a North by Rock Drive.
0: On viu paret a paret amb celebritats mundials com en Ricky Martin, la Cindy Crawford o en The White Way. Vaja, que molt barat no li surt del lloguer.
1: Es desperta cap a les 7:30. El primer que fa és mirar el mòbil, com tothom. La diferència és que ella probablement té 3.000 missatges pendents i nosaltres tenim el grup de classe dient «Agua, fet els deures!».
0: Totalment. Després esmorza tranquil·lament un cafè i alguna cosa per menjar. I mentre esmorza ja comença a practicar els seus lore, perquè les notes no surten soles si no es practica.
1: Després fa una mica d'exercici al seu gimnàs privat, que esperem que no estigui tan ple com el d'en Vinicius.
0: I quan ja està a punt, toca posar-se a treballar. Agafa els seus Lamborghini Urus, escoltat per la policia, i posa rumb cap al seu estudi de gravació.
1: Allà assaja les seves cançons més famoses durant hores, perquè aquell dia té concert i ha d'omplir un estadi sencer.
0: Cap a les 2:30 se'n va cap a l'Starbucks a demanar-se un venti càmera el croqui...
1: Crunch frappuccino extra wet creme mocha drizzle.
0: I una torrada del bocat amb llavors de chia.
1: Un berenar ben lleugent. Com que ja ha acabat i està plovent, torna cap a casa per vestir-se pel concert. Però se'l torna a canviar perquè s'havia posat un outfit blanc i no volia que l'aigua la salpique.
0: Però bé,
1: és igual.
0: Però bé, deixant el Piqué de banda, cap a les 7 de la tarda surt de casa en helicòpter per arribar a l'estadi. Allà l'esperen milers de fans, que farien el que fos per un sol cabell seu.
1: Els seus preparadors, maquilladors, aiguadors i assistents la deixen 100% ready per començar el show.
0: Un show on una simple entrada, al capdamunt de tot, on no es veu absolutament res, costa vora de $800.
1: Quina barbaritat. Però com que la Shakira és una diva poderosa, es treu el concert de sobre com si res. I després d'un dia tan intens, torna cap a casa.
0: Es posa el pijama, es dutxa i, atenció, increïblement, ara ja sabem que sí, es renta les dents. I de cap al llit.
1: Almenys és higiènica, no?
0: Sí.
1: I fins aquí la secció d'avui. Quina vida més esgotadora, la veritat.
0: Ha sigut molt divertit descobrir com és un dia la vida de la Shakira.
1: Ens veiem la setmana vinent amb un altre famós.
0: A reveure!

0: Molt bona tarda a tothom.
1: Estem un divendres més a...
0: Qui té raó? Aquest curs hem decidit continuar amb la nostra secció estrella.
1: Però us portem un debat una mica més currat.
0: Exactament, Lluc. En aquest debat posarem sobre la taula dues conseqüències de prendre decisions...
1: No t'enrotllis, Meri, no t'enrotllis. En resum, què és millor, penedir-se de fer una cosa...
0: O penedir-se de no haver-la fet. No hi ha campaneta aquest cop. Molt bé.
1: Em sembla que hem d'explicar una mica més a què ens referim abans de res.
0: Sí, és molt fàcil d'entendre. Viure amb el remordiment de no haver fet una cosa important...
1: O fer-ho i penedir-te'n per sempre.
0: Ara sí, comencem.
1: Per exemple, s'han d'aprendre els errors. O sigui, si tu menges un kebab... O sigui, i després et fa mal de panxa... et pots empenedir.
0: Ah, ja, exacte, però també podries evitar conseqüències irreversibles, és a dir, jo què sé. Imagina't que estàs enmig d'un examen, vale? I llavors et dona aquest mal de panxa. Llavors què fas? Exacte, això. És que...
2: Te pones un pañal i te
1: quedas. Fas, doncs fas la de...
0: Però i si no ho sabies que et donaria mal de panxa?
1: Doncs fas la tècnica de tossir i tirar-te el pet.
0: I ahir el pet cap a una cosa més.
1: A més, no tot penediment dura per sempre. O sigui, si jo ara pego a l'Arnau, doncs no em durarà un any. Em durarà una setmana o així.
3: Bueno, el mal sí que dura,
1: Ja, sí,
0: pobre.
1: Però un any no.
0: A veure, si le pego muy fuerte. A veure, no actua tan bé...
2: Ei,
0: perdó.
2: Queden 20 segons, així que continuarem el debat a la segona part.
0: Exacte.
1: Que guanyaré jo,
2: vale? Bueno, a veure, ja ho deduirem després. Està això bastant interessant, però a mi el meu debat d'avui és dir-vos que d'aquí res passem amb les notícies.
4: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
5: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
6: Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Susana Lara i Laia Uller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí. Parlem de cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
8: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
9: Sendes. Dijous a 5:15 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
10: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona, ja tornem així aquí. Ja tornem així aquí i continuem amb el debat que ens havíem quedat a mitges. A veure, de què estàvem parlant?
1: Estàvem parlant de que és millor si penalitza de fer una cosa o de no fer-la. Llavors anàvem pel, crec que el tercer argument, més o menys.
2: Per aquí, no?
1: Sí, vale. El segon argument, jo crec que no actuar també pot ser una bona decisió. És a dir, jo què sé, et declares a algú, vale? I llavors aquesta persona et diu que no i et fa molt mal, no sé què. A vegades jo crec que és millor, pues no se lo dices y ya está. I t'evites sentir-te malament.
2: Però almenys ho has intentat. Jo el dejo ahí.
0: Però
3: ho has de dir.
0: El no ja el tens. Imagina't que et diu que sí. Però això amb tot, o sigui...
2: El debat és meu.
0: Vale.
3: És que la gent té millors arguments.
1: Exacte.
0: No, però en serio, imagina't que et diu que sí. No ho saps, no saps el que pot passar.
2: Pues eso, mi...
3: Todo el momento ha sido robado.
1: Jo crec que també algunes oportunitats no valen el risc. O sigui, jo què sé. Hi ha un altre cop, estic segura que s'apunta aquest argument del no, però jo crec que també, imagina't, jo què sé, poses tots els teus estalvis en un negoci que no estàs molt segur. Llavors jo crec que a vegades és millor, és com... I si no val el risc, és com... No sé, és sí, millor però, anar segur.
2: Però el que ha dit la Joana... o sigui,
1: no se pueden reciclar argumentos, Jucs.
2: Però que la prendre la decisió fa créixer com a persones. O sigui, si tu poses els diners, també, o sigui, tu també pots invertir i això, i a lo millor fa créixer, com tenir més diners i això.
1: És molt a lo millor. També deixar passar una oportunitat no significa perdre-la per sempre. Jo què sé. Te'n vas a la fira i llavors veus una atracció que és, no sé, la càrcel, per dir-ho salvo. Llavors... Jo què sé, perquè no pugis aquest any, potser no l'any vinent, a veure, que jo sepa, tornarà l'any vinent, no perdràs l'oportunitat per sempre.
3: Si te mueres mañana...
1: Bueno, a ver, también.
2: Però que...
1: Jo crec que este debate ja no hace falta que...
2: Però jo, no, o sigui, jo si vaig a PortAventura no penso ir a tipo la moció sense tirar-me a la caiguda lliure o a Xambala. O sigui, me voy a tirar. I si no em tiro, pues, quan surti diré, no m'he tirat i tinc ganes de tirar-me.
0: Però bueno, lo de les atraccions és molt relatiu. Perquè potser hi ha altres decisions més importants que no són pas pujar-se a una atracció, que a mi això em donaria bastant igual. Però bueno, jo què sé, o sigui, et proposen de fer una cosa. Estàs, una cosa que a tu t'agrada molt, però estàs neguitós perquè no sabràs com continuarà. Vale? No, i no ho acceptes per la por a cagar-la i a no fer-ho bé. Pues això seria una mica, pues... que depriment, no? O sigui...
1: Bé, nosaltres ja hem donat tots els nostres arguments.
2: Bueno, ara es toca a vosaltres votar. Ja està.
1: A veure, avui la votació no serà només la Joana, sinó que votareu tots els que esteu aquí dins.
0: Clar, perquè si només voto jo, pues guanyo
1: ja,
0: sempre, saps?
1: Exacte. Llavors, comencem aquí pels vots. Qui vota que guanya el Lluc? Todo, ya está, he perdido.
2: ¡Vamos!
1: No, un moment, aixequeu la mà, aixequeu la mà primer. 1, 2, 3, 4, 5... Oye, Alma, Alma, por favor, la traición.
2: A la mà.
3: És que, Mary, pensa que les coses s'han d'intentar sí o sí, perquè si no... Com ha dit la Joana, el no ja el tens.
1: Me he agradat amb el personal, ja. Suposo que aquesta vegada has guanyat tu.
2: Aquesta i sempre. I acostumbra a ti a anar perdent.
1: No t'emocionis, que avui és el primer dia. Ens queden moltíssimes setmanes encara.
2: Bueno, ens trobem la setmana vinent amb un nou debat.
1: Ah!

0: bona tarda a tothom.
1: Però bé, si tenim aquí els nostres tècnics, i qui s'encarga dels efectes ara?
2: Tranquil·la, Joana, hem deixat el nostre ajudant a la taula.
1: I què feu aquí? Aviam, explica-me.
2: Doncs mira, aquest any estem molt emocionats perquè farem una secció de tècnics.
0: Es diu Tècnic Pànic.
1: Uau, suposo que si en Pere us deixa, com a mínim em podrà explicar de què tracta, no?
2: Doncs mira, aquesta secció tracta de tot i de res a la vegada. Sé que sona molt estrany, però ara t'ho explicarem.
0: Portem ja uns quants anys a la cabina i és inevitable posar-se a parlar de mil temes. En aquesta secció transformarem les nostres converses en una dinàmica de secció.
2: Per exemple, començarem amb la dinàmica res de playlist. Booklist, sí, que ve de les nostres inacabables converses sobre els nostres llibres preferits o lectures actuals, que teníem molt sovint amb la nostra excompanya Nora o amb l'Enar, a qui ja coneixeu.
1: Molt bona idea, la veritat. Però aviam, podreu portar jo mi opinió?
0: Clar que sí, Joana. De fet, aquesta és la idea de que pugueu també comentar amb nosaltres les teories estranyes que teniu o els vostres llibres preferits.
2: Avui començarem parlant d'uns dels llibres que més fa que nosaltres dos esperem. I probablement la meitat de la població mundial també.
1: No crec que sigueu tan exagerats, no crec que sigui, per tant.
2: És que no exagerem, Joana. Parlem de la famosa sèrie de llibres Empyrean o Empyreo i del seu nou llibre El dia de la trilla, que va sortir abans d'ahir.
0: Potser ara us heu quedat una mica en plan, però quina sèrie és aquesta? Probablement la coneixeu amb el nom d'Ales de Sangre, que és el primer llibre de la sèrie.
2: Potser ara us sona una mica més. És una sèrie que originalment l'escriptora Rebecca Yarros volia convertir en una trilogia, però va començar a escriure i se'n va adonar que necessitava més llibres, així que la va dividir en 5.
0: Però el llibre que va arribar el 30 de setembre, fa just 2 dies, no és la quarta entrega. La Rebecca va anunciar que faria un llibre extra, així com un llibre 3.5, que arribaria abans de les esperades

0: O sigui, no, jo no puc opinar del llibre perquè no l'he llegit, però...
1: Una recomanació, llegeix-te'l.
0: Sí. Si cal, te'l deixem nosaltres.
2: Vale, vinga, va.
0: Per qui no sabeu, molt bé, com la Joana, que no sap de què tracta aquest llibre, us farem una petita introducció a l'univers. Hi ha com una escola d'elit dividida en la sèrie que... infanteria, curanders, escribes i, per últim, els genets de drac.
3: I a la protagonista, la seva mare l'obliga a entrar al quadrant dels genets. És com es diu, diguem, una FP, no? Llavors, quan, que és el més mortal de tots. Quan ella porta tota la seva vida preparant-se per ser escriba. A més, el seu país està en guerra amb el veí, els genets de grip.
0: Per exemple, al començament del llibre els fan creuar un pont superestret amb una taxa de mortalitat per caigudes molt alta. Aquesta és la versió sense spoilers, per si el voleu llegir. Però avui parlarem d'algunes teories que porta l'Àlvaro, així que heu de saber quatre coses ràpides.
3: Un context rapidíssim de la història, amb una mica d'espoiler. Però vaja, realment els líders de Navarra són uns corruptes que diuen tenir una guerra amb l'altre país que els intenta envair. La realitat és que estan sent atacats per unes forces de la foscor i es neguen a donar refugi al seu veí. Llavors, l'estimat de la protagonista es veu afectat pel bàndol dolent i la Violet, que és la protagonista, vol trobar una cura per acabar amb la guerra, però sobretot per salvar-lo a ell.
0: I creu que la pot trobar en una ètnia de dracs que portava tant de temps amagada que ningú no recordava que existís. Casualment, la Violet té dos dracs i, per tant, dos segells, que són com poders que es desenvolupen quan et vincules amb un drac. D'un d'aquests segells sabem, per part de l'escriptora, que només hi ha una persona capaç d'entrenar-lo.
3: Crec que més o menys ja està tot explicat. Si falta alguna cosa rellevant, l'anirem explicant més endavant. Ara passem a les novetats de la història que poden sorgir. Al principi del tot del llibre ja explica que la mare va tenir una enfermedad mentre estava embarassada d'ella i jo tinc la teoria de que
0: la
3: era
0: mare, sí.
3: O sigui...
0: I tenim la teoria de que el pare de la Violet va ser una persona que sabia com deixar de drenar, com per exemple la cura per salvar tant a la mare de la Violet com al seu estimat. Per tant,
1: bueno, a més la Violet té el cabell platejat, aleshores això també dona més opcions.
0: Va, deixa'm el cabell.
1: No, a veure, té el cabell marró, negre, normal, i les puntes platejades de manera natural.
2: Ah, molt bé.
1: I els Bennings tenen el cabell platejat.
3: Bueno, no, la teoria... Bueno,
2: a mi m'agrada molt això de les teories, això, però se'ns acaba el temps. Sí. I hem de passar amb la següent secció, nois.

0: question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. A quoi te sert de dormir sur le port?
1: Molt bona tarda a tothom. Quant de temps sense veure'ns? Quin estiu més mogut, oi? Avui vinc amb una companya nova i estrenem una secció molt interessant. A veure què us sembla.
2: Bona tarda, sóc l'Alma i avui m'estreno al micro. Tenc moltes idees i moltes ganes de compartir-les amb tots vosaltres. Així que si encara no sabeu què s'espera, quedeu-vos així, que això acaba de començar.
1: Ara que ja ens coneixem, anem a explicar de què va aquesta secció. El nom és Estaria millor sense tu, o la versió més pija, Com seria el món sense tu. Us portarem un objecte quotidià, explicarem per què serveix i us plantejarem com seria la vida si no s'hagués inventat mai.
2: A partir d'aquesta situació fictícia, els companys de la taula us haureu de posar d'acord. Esborrem aquest objecte de la història perquè és un perill o és millor que continuï existint perquè ens fa la vida millor?
1: I ara sí, comencem. L'objecte d'avui Estaria millor sense tu és...
2: La pilota.
3: Ja està, fora, no? No cal que... No.
2: La pilota és una de les pitjors coses que s'han inventat. Tothom hi juga a tot arreu. A l'escola, al carrer i en llocs on no s'hauria de jugar mai.
1: Estàs jugant tranquil·lament a jocs de taula i ve una pilota i et tira totes les cartes pel terra. O estàs xerrant amb un amic i et fot un cop al cap. Facis el que facis, quan hi ha una pilota pel mig acabes malament. I a sobre et passes els caps de setmana de partit en partit de futbol dels teus germans.
2: I al pati de l'institut igual. Si intentes fer qualsevol altra cosa a la pista, és impossible perquè vas rebent cops de peu i patacades al tot i a dret que sempre són sense voler. I crec que l'hem d'esborrar de la història ja mateix.
1: Cap problema, les esborrem ara mateix. On és el botó del delay? Ah, aquí. Els nens s'enfilen per les parets i tenen els ulls vermells de no fer res. Se'ls acaben les idees. Fins que, enmig d'una classe, un professor fa un anunci especial i importantíssim. El senyor Renfis Triangle ha inventat el triangle 3D, un nou tipus de triangle que rebota contra

0: terra.
1: Els nens s'emocionen de cop i en qüestió de segons tothom s'hi enganxa com si no haguessin jugat a res més a la vida. El que comença com una simple joguina es converteix en el lloc més popular del món. Absolutament tothom en vol un.
0: Però hi ha un petit problema. El triangle, amb les seves punxes, fa bonys al cap, trenca braços i destrossa tots els ossos del cos. Però la gent n'està tan enganxada que ningú no pot aguantar ni un minut sense tenir-ne una a les mans. Se'ls emporten a la feina, a l'escola, al supermercat, a la biblioteca, a tot arreu.
1: Els triangles travessaven mobles, foradaven terres i destrossaven aules. I tot i així, ningú volia parar de jugar. La solució la va trobar un enginyer alemany anomenat Andreas Sabin, que va inventar el carro botacoses, o com es diria en alemany...
0: Que ho hem buscat pel traductor, Der Helm las Dinge abgewallen.
1: Era un casc inflat d'aire i fet de cautxú, com el de les rodes dels cotxes.
0: Poc després, es van inventar les equipacions oficials del triangle, unes estructures com de futbol que et cobrien tot el cos i on et fregies de calor, tant a l'estiu com a l'hivern, perquè estaven plenes d'aire calent. Els camps eren circulars, sense línies i plens de bonys on tothom s'entrebancava.
1: Els partits de triangle es van fer mundialment famosos, tot i que solien durar entre 5 i 8 minuts. Els és necessari perquè algun jugador es lesionés de gravetat. El rècord mundial va ser de 13 minuts de joc. Dècades més tard, la societat se'n va adonar que era un joc massa perillós i el van prohibir.
0: I llavors, l'Uno i la resta de jocs de taula van conquerir el món de cop. Com que no eren tan perillosos, s'organitzaven grans tornejos mundials, amb premis milionaris per als millors jugadors de l'Uno, del Parxís o del Monopoli. Fins i tot, es va crear el torneig d'Uno H2O, que és aquest que es juga a l'aigua, on es jugava dins una gran banyera amb 45 jugadors a la vegada.
1: Però la societat es va tornar tan rígida que van eliminar les hores de pati i de descans. I com que les noves generacions necessitaven jugar, la història repetia en bucle. De jugar al triangle van passar la petanca en cadira de rodes, els cubs de Rubik amb punxes o el voleibol amb un quadrat de 30 quilos que foradava cranis.
0: I ara, atenció, perquè hem aconseguit un fragment d'una conversa real entre dues persones d'aquesta realitat alternativa. Espera, que t'has deixat el casc a classe, no pots jugar.
1: Tranquil·la, allà n'hi ha un del noi que es va lesionar la setmana passada.
0: Corre, vés a buscar-lo, però vigila que no et foradin el cap pel camí. Ah, i no caigues al forat d'allà davant, que fa més de metre i mig i encara hi ha un nen atrapat allà dintre.
1: Sí, ja vigilo. Ai, quin pal haver de córrer així. Em faig un fart de suar aquí dins. De veritat, semblen rodes de cotxes.
0: Què prefereixes, que et foradin el cos? No, gràcies. Va, corre cap allà, que comença el partit.
1: Ah, m'han trebancat!
0: Vigila, que faràs caure la profe de mates!
2: Què fas, noia? S'ha acabat el partit, que jo ja m'he fet mal. Tothom cap a classe.
1: No, si ja gairebé tenia el cas.
0: Traiem-nos aquesta andròmina de sobre i anem a classe. T'he dit que vigilessis.
1: A veure, com a mínim el partit ha durat 3 minuts, que ja és un rècord per la nostra escola.
0: I mira, ara està tot l'institut rebotant pel terra. Això sí que és una celebració de les bones.
1: I fins aquí la simulació. Presentadors, creieu que la pilota ens ajuda el dia a dia i ha de continuar existint o preferiu eliminar-la per sempre?
3: Pues depèn, eh? Ara m'heu deixat
4: que existeixi, si no seria la guerra.
3: Clar, i no vull que hi hagi una pilota punxeguda.
0: Pues no sé, a veure, què preferiu?
3: A veure, pues ja, mira, si m'he d'aguantar el futbol, pues me l'aguanto. De totes maneres, acabarà existint sempre.
0: De veritat, que existeixi?
3: Eh?
0: Que sí, existeixi?
3: Existeixi.
0: És que al final teniu raó, ja n'estaven farts de les pilotes. És molt millor que ens quedem amb els jocs de taula, que són inofensius i no ens... Ai, no, estic fent l'altra. Sí. Bueno, és que la volíem esborrar de la història, però bueno, és igual, fem l'altra. I estem molt d'acord, encara que la pilota sigui molesta a vegades, més ho seria un cop de triangle que ens frodés el cap. Doncs queda decidit, la pilota torna a la història.
1: Us ha agradat aquesta nova secció?
0: Que sapigueu que si no fos per l'Alma, tots els meus guions acabarien amb la fi de la humanitat. Així que jo crec que ha quedat prou bé, no?
3: Molt xulo i molt dinàmic, m'ha agradat moltíssim. Molt, molt guai, molt guai. Tenim molt bona locució les dues.
1: Molt bé, esperem que us hagi agradat molt.
0: I ens veiem la setmana que ve amb més coses per esborrar. Ah!

0: Hola, sóc la Laig, i aquesta temporada us porto una secció nova, que és la nova mateixa. Es diu L'has vist o te l'has inventada?
1: Ostres, nom original, ja sembla que ens vulguis prendre el pèl.
0: Exacte, la idea és molt senzilla. Jo us explicaré la trama d'una pel·lícula sense dir-vos com es diu. I vosaltres haureu d'adivinar si la pel·lícula és que estàs de veritat o si me l'he inventat.
1: I ho podem buscar a Google?
0: Ni parlar-la. Aquí es veurà qui té cultura cinematogràfica i qui viu sota una pedra.
1: Vinga, vinga, explica ja la pel·li.
0: A veure, la història va d'en Jack i la Vanessa, una parella que espera un bebè i es muda a una casa bastant antiga de Nova Orleans. Al principi tot sembla normal, però a poc a poc comencen a passar coses molt estranyes i sembla que a la casa hi ha alguna cosa que no és precisament humana. A mesura que comencen a parlar, la situació es torna cada cop més absurda i caòtica, fins que la parella acaba demanant ajuda i apareixen dos sacerdots enviant directament pel Vaticà per investigar què hi passa.
1: Vale.
2: Una pel·li de terror.
0: Doncs
1: podria ser perfecta en una pel·lícula.
3: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Jo crec que també.
0: Abans de dir-vos la resposta, us posaré a prova amb tres preguntes, a veure on arriba la vostra imaginació. La primera pregunta és: quin animal acaba tenint molt protagonisme en aquesta història? A, una cabra. B, un porc. C, un ànec. O D, un cavall.
3: A veure, és que aquesta pregunta no sé.
1: Pues un cavall, no? Pues sí, los papas vienen en caballo.
2: Algú més diu boniac, no?
1: És que un cavall...
3: Un porc.
1: La cabra està relacionada amb el dimoni, no? Pues la cabra.
3: Jolín.
0: Doncs la resposta correcta és...
1: Toma!
0: Una cabra!
1: Toma!
0: Bastant surrealista, oi? Segona. Quin personatge inesperat apareix enmig de tot aquest caos? A, un veí disfressat de Batman. B, un bebè gegant. C, un antic habitant de la casa. O D, un pallasso que busca feina.
1: A veure,
3: utilitzen... Jo crec que la més normal és el que vivia abans de la casa, però no serà aquesta.
1: No, perquè, a veure, utilitzar la lògica. Si hi ha una cosa rara a la casa, pues serà un espíritu del senyor viejo que se murió en el sillón i és aquesta, ja està.
0: Doncs, molt bé, Joana.
3: Ets una crac, eh?
0: Estàs en tatxa. I l'última pregunta. Què passa enmig d'un dels moments més caòtics? Ah, algú ha pres... Travessa una paret. B, un dels personatges es posa a ballar. C, la casa comença a explotar. O D, tothom es posa a cantar.
1: És un musical?
0: No.
1: Vale.
3: Descartem la última.
0: Sí.
1: I la B, perquè és un personatge així que balla.
0: Doncs...
1: Pues algú ha travessat una paret perquè està plena d'espíritus i pues perquè sí.
0: Joana, molt bé. Has quedat les tres. La resposta correcta és la A. Algú ha acabat travessant una paret.
1: Vale, ara vull saber si existeix o no.
0: Doncs, sí, que parleu-vos. Perquè sí existeix. La pel·lícula es diu Hell Baby i és del 2013.
1: Tenia raó.
3: Tan estrany, eh?
1: Tenia raó.
0: Ja ves.
4: Trailer d'això?
0: Sí.
4: A veure, trailer.
5: Yes, we could.
4: Jeepers.
5: You're not just a little nervous in this house.
4: Hey, there's not one thing to be afraid of in this house.
0: I aquesta és precisament la gràcia de la secció. Hell Baby és una comèdia de terror molt absurda que fa paró de les típiques pel·lícules de cases encantades, dimonics i exorcismes.
1: Doncs m'ha quedat clar que no em puc ficar de cap de vosaltres.
0: I fins aquí el primer programa de L'has vist o te l'has inventada. La setmana que ve veurem si us torno a enganyar.
1: No m'has enganyat avui.

0: Hola, benvinguts i benvingudes a aquesta secció, feta per mi, la Sara, i per la meva companya, la Martina.
1: Avui continuarem amb el programa de l'any passat, d'endevinar les cançons només amb l'intro, i a més, haurà d'endevinar qui ha escollit aquestes cançons.
0: Bueno, doncs comencem amb la primera cançó del dia, que és...

0: Com ho ha escoltat, aquesta cançó és superestrella, d'Aitana. La va escriure quan va conèixer el Plex en una discoteca al Japó. Se li va codescriure quan va acabar de passar per una forta depressió.
1: I per això la va posar al seu àlbum Quarto Azul, que es va tornar molt famós per ser tan sentimental i actualment Aitana triomfa fent concerts a tot el món.
0: Bé, passem ja d'Aitana i continuem amb...

0: Què? Ets tu? No, és igual.
1: Aquesta cançó.
0: Bueno, doncs pues una cançó random, és igual.
1: Tenia que sonar i...
0: Són els Jonas Brothers.
1: Ja, sí.
0: No sé quina és. És igual, continuem.
1: Doncs no era aquesta cançó, però bueno.
0: Intro no conocida, no passa res.
2: Bueno, da igual, seguim. Bueno, la cançó que hauria de ser és I'll Show You de Justin Bieber, Epidemic i Eric Bellinger. Va ser llançada el 2016. La cançó parla de la pressió d'estar constantment sota la mirada dels altres i de com Bieber volia mostrar que darrere de fama també hi havia una persona amb inseguretats i emocions.
1: Aquesta cançó va sobre les cançons promocionals de l'àlbum Purpose i es va publicar com a senzill promocional abans del llançament de l'àlbum. La cançó va tenir molt bona rebuda i va entrar a les llistes d'èxits de diversos països.
2: Bé, ara passarem a la següent canció. Però aquesta ja no serà tan trista, sinó una mica més romàntica i madura.

0: així és. Aquesta que...
1: La banda mira la Joana.
2: Pensi-ho perquè no sé què és.
3: Jo sé que és lesbi. Jo sé que és lesbi.
2: És què?
3: Lesbi. Lesbi. Aquell grup que li agradava.
4: No, és un cantant, no un grup.
3: Va, jo pensava que era un grup.
0: Aquesta cançó és Quien te ve, del cantant Relsby, i la va escriure per declarar que ell i la seva parella havien deixat enrere un passat de drames i baralles.
5: És a dir, que ell i la seva parella van fer un blow-up com a parella. A més, tant la popularitat de l'àlbum i de la seva parella van pujar a TikTok uns mesos després de fer oficial l'àlbum de Love, Love, Love.
0: I ara sí, ja acabem amb una bastant famosa.

0: es esta de IGO
1: en To Be of
0: Beginning. Esa. Però ha estat un programa fantàstic perquè el temps vola i el programa s'ha acabat. Així que a mi només em queda dir-vos que ens veiem la setmana vinent al mateix lloc i a la mateixa hora. Adéu!
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
5: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
6: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
7: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
8: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: No dubtis a entrar. Un programa de salut mental. Soc Sigrid Galindo i juntament amb el nostre tècnic, Josep Casasnovas, et donem la benvinguda aquí, a No dubtis a entrar, un programa sobre salut mental i on els dimecres de 6 a 7 et volem donar resposta a totes les preguntes que et sorgeixin. A més, volem fer que aquest dimecres sigui el millor dimecres de la setmana. I guarda't aquest telèfon, el 93 570 68 66, perquè d'aquesta manera ens pots trucar tantes vegades com tu vulguis per preguntar, per suggerir i sobretot per donar la teva opinió, perquè és molt important. A més, ens pots seguir a Instagram com a Roca Maura i com a Ràdio Mollet. Fa 2 anys i mig... más o menos, aprox, José Roca posava en marxa un gran equip de bàsquet. Ell no s'ho creurà, però sí que és d'important. Amb la seva iniciativa ha marcat un pas per altres equipacions d'esports de Mollet i Rodalies, ja que va iniciar l'equip d'esportistes amb discapacitat física del Club Bàsquet Mollet, anomenada Cadira de Rodes. I avui els tenim aquí. Tenim a José Roca, tenim a Roberto i tenim a Juan Carlos. Molt bona tarda, nois.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: S'han quedat callats, eh? Així com... Impacta la ràdio?
3: Bueno, ja havíem vingut alguna vegada al Barreres Fora, algun programa. Però, bueno, sí, i el que impacta és el directe, no? Dius... A veure si ficarem la pota i tal, però...
0: No, bueno, enganxa com el rolling que estan sonant ara. Com sorgeix la idea de crear, de muntar un equip per persones amb cadires de rodes?
3: Bueno, jo ja portava un bagatge jugant a bàsquet en cadira de rodes i ja feia temps que ho tenia al cap de fer-ho aquí a Mollet, perquè jo sóc de Mollet. La primera vegada no va sortir bé perquè era quan el primer equip havia pujat a l'EP Plata i ja estaven amb una voràgine de despeses econòmiques que ho feia inviable. I, bueno, vam anar a Barcelona a crear un equip a Barcelona també, va posar-ho en marxa. Però passats 3 anys ho vaig tornar a intentar, vaig parlar amb el club juntament amb el Juan Carlos i amb l'Ajuntament, amb l'alcaldessa. I, bueno, es va donar i ho vam intentar, vam començar, perquè no és fàcil, no? Però ho vam intentar i ens hem sortit. O sigui, estem molt contents del que hem fet en 2 anys i mig.
0: Haig de dir que em van convidar a fer un entrenament, que és els dimarts i els dijous de 4 a 4:45, o sigui, de 4:30 al pavelló de bàsquet del Club de Bàsquet de Mollet.
3: A Planellador.
0: És l'únic, no? Pavelló de bàsquet?
3: Sí.
0: És el de sempre,
3: sí,
0: oi?
3: Sí, però els que són de fora d'aquí, perquè nosaltres busquem gent que sigui...
0: Sí,
3: allà,
0: sí.
3: Per exemple, el Roberto és de Montcada.
0: Per exemple, efectivament, sí. Per això, que no és només Mollet, sinó sí. Mollet i els pobles del voltant.
3: És difícil, trobar gent, és difícil. És difícil trobar
0: això...
3: gent que...
0: Que s'apunti.
3: Sí, que vulgui provar-ho i es quedi amb nosaltres.
0: El que vaig veure, que jo m'ho vaig passar molt bé, que va ser un oferiment molt lògic, la veritat, molt lògic, el fet de vine a provar una cadira de rodes, vine a veure el món d'una altra posició i vine a veure com és. I va ser com, uau, no tothom t'obre les portes, no tothom et diu...
3: Que la manera de conèixer-ho és provar-ho.
0: I això que és només un entreno, que jo vaig veure només 1 hora i mitja.
3: Bueno, però ja et fas una idea del que és.
0: Efectivament. Perquè el que vaig veure va ser que parleu molt directes. Vosaltres no parleu de discapacitat física, en cap moment. Molta broma vaig veure.
3: Sí.
0: Molt bona, eh? O sigui, amb una facilitat, una senzillez, un...
3: Però és que és el que busquem, que la gent... entri al grup perquè arribi a aquest punt de prendre-s'ho amb bon humor, que la vida continua. O sigui, és una de les coses que busquem. No és només jugar a bàsquet, perquè podria ser jugar a bàsquet com jugar a qualsevol cosa, no? Però el que busquem és això, és arribar a un punt que la discapacitat la continues tenint i la tindrem sempre, perquè això no marxa, però veure la vida d'una altra manera, veure la vida amb il·lusió.
0: Sí, bueno, és el que tu deies, això no marxarà, per què no vivim amb la realitat de dir, bueno, això és el que tenim, no, fem-ho.
1: Jo penso que això és el que més atraeix a la gent. Potser costa molt de venir, perquè quan estàs potser una mica esfonsat per la situació, costa de donar aquest pas d'entrar a un club, a un grup de gent, però quan dones el pas veus que és molt més senzill i veus que et sents molt arropat. I no et miren diferent com et pot mirar una persona que no té cap discapacitat.
0: Clar,
1: llavors així és més fàcil.
0: En el teu cas, Roberto, tu vens de Montcada,
1: sí,
0: i estàs aquí entrenant, aquí a Mollet. Jo entenc que a Montcada potser no hi ha cap equip esportiu...
1: No.
0: I com vas conèixer Mollet?
1: Mira, aquest senyor, el senyor José Roca, em va enganyar. Bueno, la veritat és que va ser entre ell i la meva dona.
0: Molt bé.
1: Que va dir que, bueno...
3: Jo és que veig a qualsevol... Vam anar a fer una activitat a Montcada.
0: Uh-huh.
3: I jo qualsevol persona que veig en cadira de rodes, en crosses, acabar una mica torta, ja vaig directe. I li proposo, no?, el tema. I en aquest cas va ser també així.
1: Recordo molt bé el que em va dir. Em vas dir... Mira, pots venir a provar i tal. I jo li vaig dir... Ja, però és que jo més tinc un problema cognitiu de... Jo també. Diu, però és que jo a més és que no tinc forces als braços. Jo tampoc. És que cada excusa que jo posava... Ell deia...
0: La rebatia.
1: Sí, perquè gairebé tenim les mateixes dificultats, tenim les mateixes. Llavors, jo el vaig veure amb un ànim i amb una...
0: Empenta.
1: No, i que em deia, a mi el bàsquet em va salvar la vida. I jo vaig pensar, pues ho tinc que provar. Amb la mala sort que aquest mateix dia em va donar un atac de pedra, un còlic nefrític.
0: Una excusa, no?, per no anar.
1: I vaig estar una setmana i mitja sense poder anar, sí, sí, a provar. Però vaig venir i des del primer moment, entre el Juan Carlos, el José i tots allà, em van rebre superbé i des d'allà ara farà 7-8 mesos fàcilment.
2: Recordo perfectament el primer dia que va venir el Roberto, el vam fer amb una part, diu, tira cistella i mou cadira, perquè clar, el més difícil d'aquest esport és moure la cadira, que tinguis aquell moviment de cadira i la tira cistella, perquè no arribes a cistella.
0: No arribes,
2: o sigui, és completament diferent a que tiris d'en peu a que tiris en cadira de rodes. Llavors ell estava allà, pum, tirant, i que no llego, i que no sé, una que arribava deia, bien, no sé què, i tal, i llavors pues, va ser un moment...
1: Jo crec que vaig atinar una vegada, el primer dia.
0: Potser ens dona por fer coses diferents, perquè tu deies, el José em deia, però tal, i jo li deia, no, però és que no puc. A tothom, a tothom.
3: Les persones, quan patim una malaltia o una lesió, un accident... En definitiva, quan tens una discapacitat, al principi és molt, molt complexa. O sigui, assumir-ho... Jo sempre explico, quan fem activitats amb escoles, instituts i tal, centres d'estudis, explico el meu cas perquè jo crec que és per que defineix el que ens batim, no? O sigui, jo era taxista autònom, i de cop i volta tinc una malaltia rara que es diu, que és autoimmune. Jo estava amb una comunió d'una filla d'un amic meu, al matí estava bé, per la nit no podia caminar. De cop i volta em trobo amb un llit, sense poder treballar, el que suposa els autònoms, la meva dona no treballava, el meu fill gran estava a la universitat i el meu fill petit a l'institut. Clar, a mi el món
0: se'm
3: a sobre. I després em diuen que no tornaré a caminar, em van arribar a dir que tenia ELA. Clar, tot això per mi va ser... I sempre ho dic, quan vaig a ingressar a l'Institut Goodman, que és on fas la rehabilitació, en el meu cas, jo em vaig agafar a l'esport. Em van donar l'oportunitat de provar molts esports. No sé per què em va agradar el bàsquet. Jo no havia jugat a la meva vida a bàsquet. Em va agradar el bàsquet i em vaig agafar el bàsquet per sortir d'aquell pou. I vaig sortir. O sigui... Per això, l'esport adaptat a mi em va treure del pou. I és el que intentem, en cas del Juan Carlos, del Roberto, crec que és la mateixa història, és el que intentem, donar aquesta possibilitat a gent que surti del pou. No busquem ser campions de Catalunya, ni... O sigui, el nostre projecte no és competitiu. És el que parlàvem amb tu l'altre dia. El nostre projecte és socioesportiu. Que qualsevol persona de qualsevol edat... tingui la lesió que tingui experiència o no tingui experiència, qualsevol persona amb discapacitat física pugui fer esport, que fins aleshores aquí no es podia fer. Hi ha molts pobles, molts municipis d'aquí al voltant, no es pot fer. Clar, la nostra feina ara és trobar aquestes persones, convèncer-les perquè vinguin, perquè és una activitat totalment gratuïta. Nosaltres els posem les cadires, els hi deixem tot, però fins i tot així és molt difícil trobar gent, perquè estan acomodats. O sigui, és... Ai, el pobrecito de mi, que m'he quedat en una silla de ruedas. Bueno, no, pobrecito de Dino, la vida continua. I s'ha de tirar endavant. I si vens a un grup així, vulguis o no, et tornen les ganes de tirar endavant, de
1: viure.
0: Entenc també que es parla, no?
2: I comparteixes amb altra gent que té les mateixes o iguals carències que tu, llavors això és una manera d'obrir-te, de sortir, de fer coses. Si tu vas a un altre lloc i trobes que altra gent que són normals, entre cometes, que camina i tal, d'aquesta manera te trobes amb gent que un té bancadira, l'altre bancrossa, l'altre no sé què, i tots tenim les nostres cosetes, però al final t'integres en un grup en el qual tots anem a una, perquè tots tenim algo que ens uneix.
1: I el millor de tot, és que t'oblides durant aquesta hora i mitja, o que al final estem allà igual dues hores i pico, que
0: després
1: tu prens una Coca-Cola o prens alguna cosa i estàs allà xerrant, i són hores que t'oblides dels problemes que tens i estàs allà disfrutant d'un esport, estàs posant-te en forma i a més, pues, relacionant-te amb gent com tu que està disfrutant com tu i comences a veure la vida d'una altra manera. No mirar-te el teu melic, sinó mirar una mica més enllà dels problemes que pots tenir.
0: En el teu cas?
4: No.
0: Perquè no tots, el que jo vaig conèixer, no tots eren de naixement, per exemple.
1: Mm-hmm.
0: En el teu cas, per acabar una cadira de rodes, com va ser?
1: Bueno, jo fa 4 anys que vaig començar. I jo el primer que em va passar és que jo a la meva feina vaig notar que m'oblidava. Jo tenia un càrrec a l'empresa, era un comandament intermig, i tenia un càrrec que donava feina a altres treballadors. I passaven 5-10 minuts i jo no me'n recordava de quina feina li havia donat a cadascú. Llavors això em va fer una mica de por. Vaig anar al metge, em van dir que era normal, que estava dintre dels normals, però a poc, pues, va anar a pitjor. després va caminant, fent una passejada, la cama esquerra va dir que no volia caminar més, es va quedar clavada. Vaig començar també després amb tremolors, amb la cama esquerra i el braç dret. I bueno, va anar tot això a més, arribar a un punt en què ni amb crosses ja podia. Llavors, doncs, bueno, ara vaig en cadira de rodes, sí que puc posar-me dret, però bueno, tinc una malaltia que es diu trastorn neurològic funcional, que és també una malaltia rara i que realment et tracten els símptomes una mica, però tampoc no es pot arreglar. I el més normal és que vagi a pitjor. Però això no vol dir que la teva vida hagi de parar, que l'hagis de deixar de disfrutar, que puguis deixar de disfrutar dels teus fills, dels teus amics, i això ho veus quan et surts una mica del pou aquest que estàs ficat, on es fica el teu cap en els primers moments. Si surts una mica, veus una mica en perspectiva des de fora, veus que hi ha molta gent que està com tu, que tira endavant, i que potser aquesta gent sap viure la vida millor que tu, que fins a aquest moment només vivies per treballar, per aconseguir diners, per tenir més coses, quan el millor és tenir un bon amic al costat que t'ajudi, que puguis parlar i riure, fer esports, fer activitats com fem, que podem explicar també, que podem donar a conèixer l'esport i la nostra manera de fer esport amb la nostra discapacitat. I això moltes vegades és més important que viure. Jo sempre dic que pot ser que sigui més feliç ara que fa 4 anys.
0: Us ho preguntava perquè ens pensem que per un accident, per qualsevol cosa, sobretot per accidents. Ah, no, ha tingut un accident i s'ha quedat en cadira de rodes. Però no sempre. Pot ser una malaltia no reconeguda i fa 4 anys o 5 o 3.
3: Aquí tens 3 exemples de que són...
0: Per això...
3: El que dic jo a les activitats són discapacitats no buscades. Mm-hmm. O sigui, no anàvem amb una moto fent el xorra, no anàvem amb un cotxe fent el boig...
0: I no té per què.
3: Són malalties neurològiques que li poden passar a qualsevol persona. I arrel del que deia el Roberto, jo moltes vegades ho he dit a activitats, suposo que el Juan Carlos ja l'haurà escoltat. A mi és una cosa bèstia, no?, el que dic, però a mi em diuen ara de tornar... Jo fa 10 anys, no?, que estic amb la malaltia, i a mi em diuen ara de tornar 10 anys enrere i traient el patiment que he fet de la meva família, dels meus pares, de la meva dona, del meu fill, però si fos per mi només, jo no tornaria. Jo sóc millor persona ara que fa 10 anys. Sóc més feliç ara que fa 10 anys. I li trobo un sentit a la meva vida més ara que fa 10 anys. Que és el que deia ell. Només treballàvem. Ara ens dediquem a buscar persones per ajudar-les, per fer-los el camí una mica més fàcil. Parlem amb nanos per tocar-los una mica la fibra i que vegin que encara que els hi toqui un dia o algun familiar els hi toqui una discapacitat, la vida continua, no s'acaba. I tot això a mi m'ha omplert, però molt. O sigui, jo em trobo més realitzat ara que fa 10 anys, que era un passar per la vida, treballar. Aixecava a les 7 del matí, marxava a Barcelona, feia de taxista, tornava a les 9 de la nit, un dia... I ara li trobo més sentit en la meva vida.
0: I passen els dies i no t'has donat compte.
3: Però és així, no?
0: No, ja. Sí que és bèstia, clar.
3: És com em trobo.
0: Clar, però s'ha de dir, també.
4: Amb aquestes coses, jo tinc una anècdota, o tenim una anècdota, que és molt... A mi em va impactar molt, que un dia fent activitats amb un col·legi, d'aquí ara no recordo el nom del col·legi qui era, va venir un nen en cadira de rodes elèctrica. El nen, doncs, els braços estenien malament i tal, era un nen així. I el primer que va dir, quan va entrar pel pavall, per la porta del pavelló, va dir, hoy puedo hacer algo con mis amigos del colegio. Això ens va tocar una miqueta a tots la fibra, perquè veies com un nen en cadira de rodes discapacitat podia fer alguna cosa amb els seus amics del col·legi amb les cadires de rodes. Llavors sí que és veritat que els nens li passaven la pilota amb ell, ell feia així com podia amb la mà, però estava contentíssim i se'n va anar dient quiero volver, le diré a mis padres que me apunte, quiero volver. Sí, va ser algo que allò es va pujar la moral.
0: És que clar.
4: I es van quedar tocats en aquest aspecte, no? De dir, ostres, un nen d'aquest, no sé, que tenia 11, 12 anys o alguna cosa així, dir, puedo hacer algo hoy con mis amigos del colegio. En igualtat de condicions. Llavors va ser una experiència molt, molt, molt, molt, a part de maca,
0: sí.
4: una miqueta
0: dura. És dura. I és el que deia José, o sigui, no han de ser les persones que venen a l'equip no han de ser sempre en cadira de rodes. Tu portes, Juan Carlos, portes crosses.
4: Jo vaig en crosses. He anat en cadira de rodes, perquè jo he anat en cadira de rodes. He anat en scooter. El que passa és que, gràcies a Déu, vaig la meva rehabilitació i he pogut anar fent coses per poder caminar. Tinc la meva experiència, perquè tinc els peus caiguts. Jo vaig en fèrules als peus, perquè tinc el peu equino, que es diu. El peu equino és que tens el peu cap a baix, que no el pots pujar ni baixar. Llavors porto les fèrules per no tropeçar-me pel carrer, per no caure. Però jo he tingut les meves parts dolentes, molt dolentes, que és el que deia Roberto, que en un moment baixes al fons. Baixes al fons, però a partir d'anar a la goma també i de més, vas començant a fer exercicis, fer rehabilitació i de més, i en aquest cas, bueno, a mi em posaven en una residència ja. Sí, els metges em posaven en una residència, però gràcies a l'esforç, sobretot a l'esforç, teu propi i de la teva família, evidentment, que és la que tens allà en aquell moment, és quan tires endavant, comences a... Ostres, pot donar aquest pas, vinga, un passet, vinga, demà farem dos passos, demà el passin tres, i així anant mica en mica, tirant endavant.
0: I feu, perquè l'heu esmentat moltes vegades, feu activitats. A les escoles, a centres, a empreses, també feu? O no us truqui?
3: No hem fet gaires, però no tindríem problemes a anar-hi. Hem anat a empreses que són patrocinadores nostres o del club, com ara Xat, com... però no tindríem cap problema. Nosaltres el que volem és difondre el que és l'esport adaptat.
0: Bueno, és que clar, en l'equip feu molta, molta pinya, però també teniu al darrere una gran història de lluita. I això al final també ho volen les empreses.
3: Sí, suposo que...
1: A veure, jo crec que... Si no s'ha fet és perquè no ens han cridat.
0: Ja, no,
1: perquè,
0: no, està clar.
1: Perquè si no aniríem segur.
0: Clar.
1: Perquè nosaltres el que volem
3: no,
1: és...
3: Tampoc ho hem plantejat nosaltres de... Sí, de... Ens hem centrat a escoles i instituts, però
0: és que és important,
3: pot ser una bona idea, també.
0: Però els centres i els instituts són importants, també.
3: Sí, perquè els nanos es conscienciïn de lo que és... No només l'esport adaptat, que el coneguin, però el dia a dia d'una persona amb discapacitat.
1: I fins i tot hem anat a centres penitenciaris.
3: Sí.
1: Sí.
3: Sí, hem anat a Quatre Camins, hem anat al centre educatiu Els Tilers, centre educatiu de menors. Tornarem, perquè van quedar molt contents. O sigui, anem fent moltes activitats gràcies principalment a la Fundació Sant Vicenç, que des del principi és la que ens ha ajudat econòmicament, perquè si no tot això no seria possible, perquè és un... La nostra és una història de que fan falta molts calés per tenir cadires esportives.
0: Doncs anem amb una petita pausa i tornem.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:15 de la tarda i dissabtes a la 1 de la mitjana. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
3: Expedient Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Recuperem el programa, no dubtis d'entrar amb la pregunta. Heu estat a escoles, a instituts, a centres penitenciaris. El protocol sempre és el mateix? O sigui, vosaltres aneu, expliqueu i jugueu, feu un partit amb les persones, amb els nens, o adapteu, entenc que adapteu el discurs, si són nens, si són presos?
2: Sí, és adaptar, no? És... Primer, per entrar a quatre camins, és...
1: Us registraron les silles?
2: I tant. Tot el remolc, que és el que estava... Volia acabar-ho de dir, que tot això ho podem fer perquè tenim un suport econòmic. Perquè comprar cadires esportives, comprar el remolc que tenim ara mateix per desplaçar-nos a fer activitats a Parets, a Palau, a Caldes, a Quatre Camins... Tot això ho podem fer perquè hem tingut un...
1: Un recolzament
2: econòmic, no? Si no, impossible. O sigui, valen molts calés, les cadires esportives, no podríem ni... Però ara mateix doncs, tenim, no sé si són 14 cadires pròpies del club, tenim el remolc, tot això ens permet fer les activitats, jugar partits, desplaçar-nos sense problema, perquè, clar, hi ha persones que portem cadira de carrer i hem de portar la de carrer més la de joc quan fem un partit fora. Tot això, una logística complicada. Quan no teníem el remolc, era molt complicat. Jo tinc el cotxe, que la meva dona està farta del bàsquet, no, lo següent. Però és això, no? I sí, ens adaptem al número de nens que tenim. Clar, perquè arribes a una escola i el grup és més gran de l'habitual, doncs ens hem d'adaptar. Després, les condicions, clar, quan vam anar a Quatre Camins o quan vam anar al centre educatiu Estilers, és normal, no?, que siguin més dures, no podem fer fotos, no podem... És més delicat, no? Però bueno, sí, el discurs és el mateix, la història és la mateixa, el que volem és que aprovin les cadires, que empatitzin una mica amb nosaltres i que es posin una mica en el nostre...
1: cas. Sí. I com rebeu vosaltres? Els nens perceben i reben amb molta més il·lusió o amb menys barreres quan vosaltres aneu, o els presos? Ho dic perquè és una gran varietat. O sigui, estan els nens, sí, i els instituts...
2: Els nens venen, no?, a passar-s'ho bé, principalment.
1: Sí?
2: Sí. És l'experiència de la cadira de rodes... I moltes vegades... Ells volen passar-s'ho bé, no? Però, bueno, només que sigui una miqueta, que toquem la fibra i que... Nosaltres fem un exemple sempre, que el Juan Carlos sempre ho diu moltes vegades, és el de les mans brutes, no?
1: Sí.
2: Els diem, quan acaben, diu, com tireu les mans? Brutes.
1: Sí.
2: I estem en un pavelló, o estem en una pista d'una escola. Imagina't una persona que va tot el dia amb la cadira pel carrer. El que arriba a emportar-se amb les mans, perquè no som cívics. Hi han xicles, hi han escopitades, hi han pixades de gossos, hi han de tot. I això sí que els hi queda, no? Una miqueta al cap, com dient, ostres, és veritat. I bueno, fem èmfasi amb això. Sempre està el nano que et diu, pues, la meva àvia o el meu avi, com deia... Llavors van cadira de rodes, pues, bueno, fem una miqueta de conscienciació de que és difícil, perquè ells veuen una cadira de rodes i veuen
1: la joc.
2: Diversió.
3: La diferència més important, jo crec, és a les preguntes que et fan. Quan som més petits, les preguntes no són igual tan profundes, però...
1: Tan educades.
3: Exacte.
1: No?
4: Més innocents. Més
3: innocents. Sí.
1: Sense filtre.
3: Sí, sense filtre.
4: Però quan són més grans...
3: I quan són més grans, arriben, toquen una mica més a tu, també. Però bueno, el que és la dinàmica gairebé sempre és la mateixa.
1: I la gent jove dels instituts també ho reben així? O ja van més de vacilones, en plan, a mi no me va passar. Que també pot ser, no?
2: Però això ho pensem tots. Jo fa 10 anys també pensava que a mi no em podia passar això. I no era conscient de lo que era un vorany per entrar en una botiga. Ni era conscient de com estan els carrers inclinats per l'aigua de la pluja. Clar, quan vas amb una cadira de rodes manual, et dones compte de lo que costa. Perquè has d'anar amb una mà, només. Perquè estan inclinades. I quan aquest braç ja no dona més, canvies de vorera i vas amb l'altra mà. Clar, els carrers estan inclinats per la pluja. Tu no veus perquè vas caminant. Però estan inclinats i no pots donar amb dues mans perquè te'n vas torçat. Has d'anar amb una mà, quan aquesta mà ja no dona més, canvies de vorera i dones amb l'altra mà. Són coses que no te n'adones fins que no estàs dintre d'aquest món. Però jo no seré... Jo fa 10 anys tampoc era conscient de tot això, ni coneixia l'esport adaptat, ni era conscient de lo que t'he explicat dels xicles, de les pixades,
3: ara,
2: de tot
3: ara,
2: això.
3: Ara no pots dir anem a aquest concert a veure aquest... Primer has de mirar si es pot entrar amb cadira o no es pot entrar amb cadira, si el concert es farà en un soterrani, que has de baixar escales, és que ja no pots. Has de quedar amb algú.
2: Això,
3: per fer alguna cosa has de quedar amb un...
2: Per sort va canviant en positiu,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Va canviant en positiu, lentament, però va canviant en positiu de que ja trobes molts més espais adaptats, que pots entrar a molts teatres, pots...
1: El que tu dius l'altre dia, la Inés, que forma part del vostre equip, em deia, no és el mateix adaptat que accessible. I ella ho deia d'un hotel. I vaig pensar, vale, ho entenc. Una cosa és que tu puguis accedir a un hotel, no? Accedir a un hotel per rampes o per qualsevol cosa, i després estar que tu puguis moure't a l'habitació, al bany, al restaurant. Clar, dius, ah, és veritat, no?
2: Sí, però...
1: Això ho entenc jo, no, Juan Carlos,
2: jo,
1: també?
2: Jo en trobo cada vegada que hi ha més hotels que ho tenen.
1: Que mira, perfecte.
4: Jo aquest estiu he estat en un hotel i estava de fàbula, si tenia ascensor accessible, l'entrada, el restaurant, tot, una rampa per anar a la piscina, però quin era el problema? Que a la piscina no hi havia una cadira per entrar.
2: Bueno, però això és... Trobar una cadira d'aquestes és més complicat.
4: Però un hotel que estava de veritat, eh? O sigui, tot llis, tot... De fàbula. Però a la piscina no hi havia una cadira. Li vaig dir a la directora, dic, escolti... Ja precisament havia una persona en cadira de rodes per allà darrere, no? Dic, sabeu que no teniu cap cadira de rodes perquè, per exemple, aquesta persona que tinc aquí darrere pugui entrar a l'aigua, a la piscina? I es va quedar així com dient, ostres... Li vaig dir, venen cadires portàtils, mòbils, que la poses a prop de la piscina, llavors el senyor o la senyora pugui sentar-se i la poses i ja està, no fa falta, perquè posar una cadira d'aquestes de piscina, tens que buidar la piscina, fer una obra i de més, si no es fa des del principi. Llavors, era...
1: I no només per persones amb discapacitat física, també persones amb altres capacitats intel·lectuals,
4: sí, sí.
1: No? Perquè tothom té dret a banyar-se, com a les platges, no totes les platges estan adaptades perquè les persones es puguin adreçar. Hi ha molt poques.
4: Sí,
2: sí, però bueno, mica en mica es va fent.
1: A mi em sembla perfecte.
2: Lentament. Però jo crec que mica en mica es van fent cordes.
1: És que s'ha de fer.
4: A les platges, per exemple, ara hi ha la moda de posar cordes. Cordes que estan enganxades a la sorra cap a dins.
1: Ja, però
4: amb una...
1: és la sorra.
4: Però la corda és... Si fa una mica de oleatge, la corda te'n vas. Te'n vas cap als costats. Llavors, el millor és posar baranes. Que se'n fixes, tu t'agafes a la barana i ja està. El que passa que això es costa molt.
1: És difícil.
4: A la platja a Palamós, allà hi ha una part que, a part de tenir barana, i hi ha una part que té... A Sant Antoni també tenen barana, eh? Sant Antoni de Calonge, a Palamós tenen una part que han posat una plataforma...
1: Sí.
4: Per, amb una cadira, perquè la gent que va en cadira de rodes pugui entrar a l'aigua.
1: És que...
4: Si no està trencada, perquè llavors venen els nanos de sempre, comencen a tirar-se, a llançar-se, a fer coses, i a millor un estiu, un mes està trencat,

0: Van començar quan van començar a tenir cadires disponibles, però és el que et deia, aquí s'ha de tenir un número de cadires perquè els nanos puguin fer l'activitat, però cada curs oferim a tots les escoles de Mollet, a tots els instituts de Mollet. Ara hem començat a oferir-ho als municipis dels voltants, perquè ja tenim remolc per desplaçar-nos, però oferim cada curs a...
1: Sí, sí, que cada curs és una escola diferent, no?
0: No, els mateixos. Jo sempre ofereixo a tothom. O sigui, hi ha escoles que van començar el primer any a fer l'activitat i aquest
1: I
0: és...
1: I us truquen cada any.
0: Sí, aquest és el tercer any.
2: Sí, perquè, bueno, els nanos van canviant.
0: Sí, els nanos van canviant. O hi ha vegades que són els mateixos, però que l'activitat, si la cosa va endavant i ho permet, la farem... O sigui, és una activitat que queda ja de continu.
1: Fixa.
0: Sí, fixa.
1: I veieu, els nens, tu deies, no, els nens volen divertir-se, volen provar coses diferents.
0: Això...
1: Perquè són nens.
0: Són nens,
1: però
0: sí.
1: Però noteu que hi ha algú que tingui por de pujar una cadira de rodes?
0: Sí.
1: Perquè el fet de, no, només subo una cadira de rodes, por...
3: Sí. Tant nens com adults. No?
1: Tant nens com adults.
0: Són els menys, però sí que hi ha.
1: Són els menys?
0: Sí. Però més és el que deia, oi?
3: Més els adults.
0: Més els adults.
1: Clar, no?
0: Sí. Com si s'encomanés alguna cosa, no? Sí. Jo sí dic sempre, sí. Això no s'encomana, sí. Tu acabarà l'activitat, et tornaràs a posar de peu, faran una mica de mal les cames d'estar assegut tanta estona, però podràs marxar caminant. Jo no. Però sí, que hi ha molta gent adulta que a terra no volen.
3: I agafa respecte.
1: Agafa respecte.
3: A pujar-me una cadira de rodes.
1: I creieu que és més la nostra generació i no tant la que ve? No dic de joves, però podem trobar gent més jove que nosaltres que sigui adulta, també.
0: Hi ha de tot.
3: Jo crec que és com tot, que va millorant poc a poc. La gent es va...
1: Conscienciant.
0: Sí, jo crec que és el desconeixement, més que una altra cosa.
1: Bueno, és que hem d'adaptar-nos, perquè fa uns anys no hi havia ni propostes, ni Jocs Olímpics, ni res.
0: Fins fa 4 dies una persona en cadira de rodes estava arraconada i no feia res. Ara és una persona en cadira de rodes... Jo
1: autònoma.
0: Conec gent que està competint en campionats de motociclisme, o sigui...
1: Clar, és que...
0: No és una barrera, ja.
1: No.
0: És un inconvenient, una miqueta d'inconvenient. No és el mateix, però es pot fer gairebé a tot.
1: Mm-hmm. És que és això, és que dius, és que ens pot passar en qualsevol moment a qualsevol persona.
3: Sí, sí.
1: Amb la qual cosa, és que ho hem de viure i la gent ho ha de veure. És important també que feu...
0: Ho hem de naturalitzar, no?
1: Efectivament, no? A més, que feu exhibicions al carrer, també.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Perquè a Montcada, entenc jo que el veu fer al carrer.
0: Al carrer.
1: I per això us veu apropar el Roberto.
0: Que portem, nosaltres portem tot, la cistella, les cadires...
3: Ara hem estat a Barcelona, també, per la Mercè.
1: Anda!
3: També allà al Passeig de Gràcia hi havia una part de jocs inclusius.
1: És que s'ha de veure.
3: I després
2: a Mollet... La part de nosaltres, sí.
3: I després a Mollet també fem per la festa de la Diada de l'Esport de Mollet. També posem una base allà perquè els que vinguin per allà a veure la Fira de l'Esport puguin provar-ho també.
1: És que si no es veu... No s'entén. Si no es veu, no es millora. Si no es prova,
0: no
1: ens fa el bé.
0: És com tu. Ho vas provar en primera persona i és la millor manera de donar-te del que és l'esport adaptat.
1: Jo haig de dir...
0: Del que costa o no costa, de lo que és realment l'esport adaptat.
1: Jo haig de dir que sóc una mica tímida, encara que no ho sembli, i m'ho vaig passar molt bé. És veritat que quan vaig aixecar-me de la cadira vaig pensar, ostres, jo torno. O sigui, no em quedo en la cadira de rodes. I que al final parles amb una persona, amb una altra, saps? I no vaig tenir agulletes.
0: Ah.
1: No vaig tenir. Em vaig sentir, ho dic per tu, gent que ens estàs
0: tu,
1: escoltant.
0: Això,
1: Però em vaig sentir molt com una més, encara que jo era nova i que van fer un entrenament en sèrio no tan en serio com sempre, perquè hi ha una persona que no era de l'equip,

0: ostres, no? Una acollida que dius... I un parlar tan sincerament, tant de tu a tu, tant... Em vaig dir, ostres...
1: És que això és el que volem, que la persona que vingui s'integri amb nosaltres i s'ho passi bé i vingui a disfrutar-ho, a disfrutar-ho del dia.
2: Jo quan em vas comentar allò del programa de salut mental, és que ho vaig trobar molt, molt adient, perquè jo parlo amb el meu cas, no? Jo és el que et deia, que vaig caure en un pou. Caus en aquest pou i et venen... idees
0: negatives.
2: Negatives, que jo crec que és normal.
0: Sí.
2: Jo porto 10 anys amb antidepressius, que m'han dit que no els puc deixar. O sigui, jo ara sóc una persona molt positiva i tal, però ja van haver-hi moments que ho veies molt negre i tenies aquests pensaments i no jo no m'estic de dir-ho, o sigui, no m'avergonyeixo de dir-ho. I jo crec que és el que busquem, o sigui, que la gent passi d'aquesta fase a superar-ho, no? La discapacitat la tindràs sempre. Això no t'ho traurà ningú. Però que tinguis un al·licient i passis aquesta etapa de... Que aquesta etapa la passa qualsevol, eh? Tothom l'ha de passar quan passes de tenir una vida, entre cometes, normal... a caure en una cadira de rodes o anar amb crosses i tal. Aquesta fase, a lo millor no tens aquests pensaments, però aquesta fase la passa qualsevol. I nosaltres el que volem és ajudar a que passi aquesta fase el més aviat possible i que tinguis un al·licient i l'esport adaptat, si es serveix per això.
0: I que no s'acaba.
2: No,
0: que és
2: contrari.
0: Molt dur. No estem dient que no sigui dur, però no s'acaba.
2: No, però que s'ha de passar.
0: Continuem
2: vivint. És una fase que s'ha de passar. Ho hem passat tots, un millor que uns altres, no? Avui molta gent no haurà tingut aquests pensaments negatius, però aquesta fase s'ha de passar, però que continua. I si tens un al·licient, no t'has de quedar a casa tot el dia. Si tens un al·licient d'anar a fer esport, d'anar a fer activitats, escoles i tal, això és una vida.
0: A més, que és el que tu deies, Juan Carlos, al final compartim el mateix. Hem passat, potser no tots, però quasi tots, hem passat pel mateix pou. Amb diferents situacions o diferent nivell. Però tu pots explicar-ho. I una altra persona pot dir, ah, doncs sí, doncs jo vaig passar el mateix. I al final et sents, no?, que no ets l'únic.
2: No ets el raro de la pel·lícula.
0: No ets el raro, no?
2: Que és comú. O sigui, és un sentiment comú entre tots.
0: Efectivament.
2: Entre totes les persones que han tingut aquest moment. I el que volem és fer-ho normal, normalitzar-ho, no?
0: I parlar sense tapujos, parlar amb tota la llibertat de dir qualsevol cosa, no? Properes activitats que teniu, a part dels entrenos, que són dimarts i dijous de 4 a 2 quarts de 6, o sigui, de 4 a 5 i mitja, properes activitats que dieu, doncs tal dia anirem a competir. Bueno... a jugar, sí, a competir, per què no? Al final, no?
1: Aquest cap de setmana.
2: Aquest diumenge juguem aquí un partit amistós a les 4 al pavelló de Planejador. Comença la Lliga Catalana.
0: Ah, és que...
2: Continuem activitats a escoles, instituts. Hem de tornar a 4 camins, hem de tornar al centre dels Tilets.
1: L'escola d'adults, avui també ja m'han dit que aquest any tornem.
0: A l'escola d'adults també?
1: També. S'ho passa amb
0: tu. Sí?
1: S'ho passa amb tu, de veritat.
2: Cada vegada ja, ara avui m'ha parlat l'Institut de Montmeló, perquè anem també. O sigui, cada vegada va sumant-se gent perquè els hi arriben veus, que l'activitat està molt bé, que és una activitat gratuïta, ho tornem a dir. O sigui, nosaltres no cobrem res per anar a fer aquesta activitat.
1: Acceptem esmorzars, eh?
0: Això sí, oi? Un cafè amb llet,
2: l'altre dia vam estar a Caldes de Montbui i ens van tractar molt bé.
0: Sí?
2: I tant.
1: No cobrem, però acceptem un entrepà o un suc o qualsevol cosa d'aquesta.
0: Com ens podem posar en contacte amb vosaltres? Perquè jo vaig buscar per internet, però... Ja teniu
2: el principal és l'Instagram nostre, el CB Mollet BCR.
0: Vale.
2: I si no, doncs el telèfon, que és el meu, però bueno, jo estic obert sempre, que és el 605-09-49-34.
0: Molt bé.
2: Sí, un WhatsApp i ja estem en contacte i
0: obert
2: a qualsevol opció que ens plantegin.
0: Hi ha alguna anècdota així que diguis... no absurda, però el més raro que us heu trobat, de dir, oh, ens ha passat moltes coses. Com per exemple, no? Alguna cosa us haurà passat a la presó. És que em sobta i em
3: sí, ja
0: no? Curiositat, tinc curiositat.
4: El Robert,
3: sí,
4: el
3: Robert ja m'està
4: Juan Guillem m'està mirant. Bueno, jo vaig vam fer l'activitat i sobretot allà el que vam fer vam posar a jugar amb tots i clar, nosaltres no sabíem que eren ens havien dit els funcionaris que eren els que millor es portaven, que no eren els més complicats,
0: però no eren el Joker,
4: no. I vam estar jugant i tal, i jo, bueno, pues, aquello que t'animes i t'abraces amb el... Molt bé, has estallat, molt bé, t'abraces allà, no sé què. Després vaig caure, el mateix noi em va agafar amb la cadira i tot, un noi ben gran.
0: Amb la cadira i tot?
4: Amb la cadira i tot em va aixecar cap a dalt, pum, em va deixar dret, allà normal. I després van fer el canvi, i em va dir el
3: funcionari.
4: El funcionari em va dir, pues aquest porta dos homicidis i dos assassinats. I jo, igual, no havia d'haver-hi fet tant de pinya. O no,
0: o potser sí.
4: Igual li serveix per millorar.
0: Bueno, el total és un aprenentatge de tothom, eh?
2: Jo crec que s'ho van passar molt bé. Aquell dia jo crec que va ser al revés. Van ser ells els que es van trobar...
0: A gust.
2: Sí, normals en teoria, no? O sigui, com dient, fem una activitat amb gent de fora, ens tracten com de tu a tu, com el que volem nosaltres que ens facin a nosaltres, eh?
0: Efectivament.
2: I ells es van trobar així, o sigui, es van trobar molt a gust amb nosaltres.
4: No, i després es van saludar quan marxaven tots, donant la mà. Va ser molt maco, també. No per ser...
0: presos.
4: Una presó...
0: Clar, no.
4: Els van portar bé, la veritat.
0: Està clar, no, que... No són 24 hores, no? No, malvados, no?
2: No, es van trobar que...
0: Són persones, també, al
2: final.
0: Que els
2: van tractar de tu a tu, normals i tal, i això els hi va fer molt.
0: És el que tu has dit, al igual que a nosaltres ens agraden que ens tractin a tu, no? Amb total normalitat, doncs nosaltres, ells també volen això, no? Sí. Doncs recordem, el pavelló de bàsquet de Mollet, els dimarts i els dijous, de 4 a 5 i mitja. Aquest diumenge a les 4, partit. Contra qui jugueu?
2: És un equip que diu Concadem, de Barcelona. Ens trobarem a la Lliga, també, però bueno, anem fent amistosos.
0: Molt bé. I si us voleu posar en contacte amb ells, doncs per Instagram a CB Mollet o al telèfon 605-09-4934. Jo us dono les gràcies per haver vingut, m'ho he passat superbé, a més que al final expliqueu coses que no ho tenim tan en compte i és molt important. Per avui tanquem ja les portes d'aquest consultori. Si no has pogut escoltar el programa d'avui, te'l pots descarregar entrant a la secció de programes de radiomollet.com i fes-ho quan tu vulguis o els dissabtes a les 7. Moltíssimes gràcies, José Roca, Roberto i Juan Carlos, per haver vingut, per haver compartit coses, tant personals com de l'equip. I el diumenge, molta sort, eh? A veure quan jugueu, eh? I quan guanyeu,
4: eh? Moltes gràcies a vosaltres.
2: Sí, sí. Passar-s'ho bé.
0: Sí. I tant. Doncs moltíssimes gràcies i tu i jo ens escoltem el proper dimecres.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
2: Rebaixes que marquen. És un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: ens queda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Gabon, Garri, buenas noches, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazzmen del Camps de Cotó. Doncs mira, com sempre, ja estem disposats a començar, com totes les setmanes, i com sempre, amb el record del nostre papi Cifu, fent-nos nostra aquella frase seva, que en castellà, i nosaltres la traduïm al català, deia així: benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor, amb tot el nostre afecte, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo a tots que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores locals que li donen suport, que l'emeten a través de les seves emissores d'AFM, i que també hi ha diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o a l'e-books, entre d'altres, i que també tenim aquesta adreça, aquesta és www.andreujazz.com, www.andreujazz.com. Si us ve de gust, des d'aquí us podeu apropar una miqueta més al nostre espai jazzístic, i allà trobaràs, doncs, diversos enllaços, diversos links que et duran a llocs interessants d'això que tu i a mi, Jazz Women and Jazzmen, ens agrada, el món del jazz. Bé, avui el nostre programa d'aquesta nit continua amb la biografia que vam encetar d'un gran, del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, dit tot això, espero que tingueu un bon programa i un bon jazz. El nostre espai d'aquesta nit comença així.

Bé, i avui, amb aquesta segona part, disposats a començar aquesta segona part amb homenatge a un dels grans gegants que ens va abandonar, ni més ni menys que el passat 25 de maig. Nosaltres ja vam fer aquesta primera part que trobareu, si ho desitgeu, a través d'aquestes www.andreujazz.com amb diversos enllaços, i li dediquem, com no, la segona part a aquest gran gegant, com us he dit, el gran colós de la història del jazz, ni més ni menys que a Sonny Rollins. I ens vam quedar amb la primera part sobre l'any 1956, i hem de recordar que al 56, doncs bé, Sonny Rollins va començar a enregistrar el primer d'una sèrie d'enregistraments històrics publicats precisament amb el seu propi nom. I a més, amb tots ells va introduir la pràctica, ara bastant comú, de tocar bop en compàs 3-4. Va ser un dels grans innovadors, sobretot d'això, que ja s'havia fet, però que Sonny Rollins va ser el principal referent a seguir. Entre d'altres, el tema Saint Thomas, que avui escoltarem, va iniciar les seves exploracions dels patrons del calipso. I Blue Seven, un dels temes que sentirem avui, ho avancem, va ser aclamat per Gunther Schuller com a demostració d'una nova manera, va dir ell, d'improvisar temàtica, en la que el solista, com a demostració d'aquesta manera única i intransferible, desenvolupa motius extrets del seu tema, o sigui, de la seva pròpia idea en quant a la melodia, doncs extreu totes aquestes possibilitats. Way of West, un altre dels àlbums, aquest del 57, que també seguirem avui, va ser el primer àlbum de Rollins, amb un trio de saxo, contrabaix i bateria. Ahir Sonny Rollins ens va oferir una solució a les, diríem, les seves dificultats de llarga data amb pianistes incompatibles, i va exemplificar la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre material trivial. Sabem que Sonny Rollins tenia certa dificultat a l'hora d'escollir alguns pianistes. Wagon Wheels o I'm a Hulk Hogan, o per exemple aquell It Could Happen to You, també del 57, van ser el primer d'una llarga sèrie d'enregistraments en solitari sense acompanyament. I després va aparèixer el 58 el The Freedom Suite, que van presagiar les postures polítiques adoptades en el jazz a la dècada dels 60. Durant els anys 1956 a 1958, Rollins va ser àmpliament considerat el saxofonista tenor més talentós i innovador del jazz. Doncs bé, nosaltres ens quedarem repassant una miqueta aquest període amb el qual hem presentat una mica de què anirà avui al nostre espai, i recordareu que ens vam quedar amb aquella magnífica intervenció, a part de, ja sabeu que al final us oferim concert de Sonny Rollins a la part final del programa, dedicat més o menys per aquestes èpoques. Amb l'edició número 1 vam anar al Village, en aquesta ocasió anirem a un altre lloc que ara no us desvello, però ens havíem quedat amb el quintet de Clifford Brown i Max Roach, recordeu? Pues bé, anem a escollir una col·laboració indispensable que té que estar a totes les bones biografies, discografies de Sonny Rollins, i és el que va enregistrar ell als estudis Van Gelder a Hackensack el dia 24 de maig de 1956. I en aquesta ocasió, amb qui? Pues això, sota el títol de Sonny Rollins Quartet with John Coltrane, va aparèixer aquest meravellós àlbum que duia per títol Tenor Madness. Pues bé, anem en companyia de Rollins i Coltrane i recordem aquest enregistrament històric del 24 de maig del 56, aquest Tenor Madness, amb Sonny Rollins al tenor, John Coltrane al tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix, Philly Joe Jones a la bateria, i aquesta obra mestra, aquest Tenor Madness, comencem amb aquest blues, aquest meravellós històric blues, en companyia de Rollins i John Coltrane.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Caram, un bon tros de història que ens acabem d'emportar amb aquesta segona part a la biografia de Sonny Rollins. I en aquesta ocasió, Sonny Rollins, al costat del gran quintet dels 50 de Miles, el seu gran primer quintet de la història del jazz, de Miles Davis, que eren doncs, al costat de John Coltrane, de Red Garland, de Paul Chambers i de Philly Joe Jones, que eren aquest gran quintet de Miles dels anys 50. I el tema que escoltàvem, aquest Tenor Madness, aquesta peça que és doncs bé, un blues a 12 compassos, un tema que dura aproximadament 12 minuts 16 segons i que, bé, l'estructura dels solos és especialment interessant perquè després d'aquests solos individuals doncs, ja hem escoltat que hi havia una llarga secció de quatres entre els músics. I començava a obrir foc John Coltrane, que és qui obre les improvisacions, fa aproximadament, ha fet 7 coros de blues magnífic, això sí, deixant ben entès que en aquell moment ell, al igual que Rollins, no ens oblidem, era un dels models d'improvisació més avançats, per no dir el més avançat del moment. Ja estàvem en aquell any on ja John Coltrane començava a emergir de manera notable, al igual que paral·lelament Sonny Rollins, que és el que agafa el relleu de Coltrane i després desenvolupa el seu solo. El solo possiblement de John Coltrane més contemporani, més modern, més accelerat. Jo crec que el de Sonny Rollins encara jugant més sobre la melodia, més humorística, més diria jo, més terrenal i més intens. Aquestes són les meves apreciacions. Després apareixia el primer solo de piano, després dels dos tenors de Red Garland, com sempre, amb aquest equilibri seu incombustible, i com no, després el gran mestre Paul Chambers del contrabaix, que bueno, ens brindava un solo de baix bueno, relativament breu per la llargada del tema. I després venia una de les parts estel·lars del tema, que era bueno, aquests intercanvis de quatres on Coltrane i Rollins, Coltrane primer, Sonny Rollins després, doncs, com es diria en castellà, se baten el cobre amb Philly Joe Jones desenvolupant doncs, aquests quatres magnífics. Després, posteriorment, hem escoltat com tornen a aparèixer Coltrane i Rollins amb nous intercanvis per acabar el tema, tornar-lo a reexposar i deixar aquest trosset d'història avui amb el nostre espai. Recordant aquesta gran trobament entre aquests dos monstres i aquest Tenor Madness, recordem, del 24 de maig del 56, ahir estaven, com no, Sonny Rollins al tenor, en companyia de John Coltrane, també el tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al baix i Philly Joe Jones a la bateria, ja sabeu, el quintet de Miles d'aquella època. Bé, ens anem pel que molts de nosaltres, jo diria per una immensa majoria, és el gran disc de Sonny Rollins. Ens anem ni més ni menys que amb aquest saxofon Colossus. El disc més, un dels discos històrics més emblemàtics de la història del jazz, un d'aquests discos que molts de nosaltres tenim com la referència quan volem sentir una obra mestra, perquè tot ell, des de principi a fi, és una autèntica obra mestra. Però ara ens podem estar també de continuar amb blues. I és que anem amb aquest Blues 7. Aquest extraordinari tema, jo diria galàctic tema, que representa un abans i un després, com tot el disc de Sonny Rollins. I què té d'especial aquest Blues 7? Doncs bé, que la peça està basada en una estructura de blues, també com l'anterior, de 12 compassos, en si bemol. Està a un tempo mitjà de swing, però el més interessant és que Rollins no tracta el blues com una simple seqüència de canvis sobre el qual improvisar, sinó que el que fa és extreure material melòdic del propi tema i transformar-lo durant la improvisació. Anem a escoltar-ho? Doncs anem a sentir aquesta meravella, aquesta obra mestra que pertany a aquest saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956 i en companyia d'ells ni més ni menys que Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach, ni més ni menys, a la bateria. Van Gelder Studios, Hackensack, New Jersey, 22 de juny 1956, i aquest tros d'història, aquest inoblidable Blues 7. Fixeu-vos en què fa el mestre Sonny Rollins.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Rollins mostrant-nos aquesta sensació tan narrativa, tan especial, tan, com dient, ara faig un solo d'acords. O sigui, ell no sembla que ens digui, ara vaig a fer un solo d'acords sobre els acords i ja està. No, no. Ell ens diu, què puc fer amb aquesta melodia? I aquesta és una de les raons per les quals aquest solo té una sensació tan narrativa, tan especial. A l'ordre de solos que hem sentit aquí, hem marcat, doncs, com no, Sonny Rollins, el primer d'ells, Tommy Flanagan, el segon dels solos. Atenció a Max Roach, ara us dic el què, Max Roach, el tercer, i Sonny Rollins després, i després un intercanvi entre Rollins i Roach, amb dos passatges breus per el senyor Doug Watkins, extraordinari també. Però, com us dic, hi ha un detall molt interessant, a part del que ens diu Rollins, que és amb el propi Max Roach. El solo de Max Roach no és un típic solo de bateria posat allà, doncs, bé, perquè toca i toca el tron de la bateria. No, no, no. Durant el solo de Max Roach, no sé si heu apreciat com manté present aquesta estructura harmònica i melòdica del blues, de la pròpia, del propi blues que estava narrant-nos Sonny Rollins, i de quina manera interpreta aquesta melòdica del tema i del propi blues. No està simplement acumulant, podríem dir, tecnicismes, redoblaments, accents i velocitat. No, no, no, no. El propi Max Roach, si fem una anàlisi detallada d'aquesta intervenció, està construint el solo sobre aquests canvis harmònics del Blue Seven i fins i tot interpreta la melodia mitjançant el llenguatge de la bateria. Això, el solo de Max Roach és absolutament d'estudi. És una absoluta meravella, una absoluta obra mestra, com el de Rollins. Aquesta narració, aquesta capacitat de poder fer amb un solo de blues bàsic, podríem dir així, podríem crear 20 temes més gràcies a la inventiva genial del gran Sonny Rollins. Ha de dir que Tommy Flanagan, a més, amb el disco és extraordinàriament discret. El seu piano mai competeix amb Sonny Rollins i li proporciona sempre aquest marc harmònic molt clar perquè, doncs bé, el saxofonista pugui desenvolupar extraordinàriament, com hem sentit, aquestes idees. I Doug Watkins, que també està ahí, és una peça fonamental per donar pes, sobretot pes i sobrietat al swing. El seu baix, juntament, com dèiem, amb Roach, proporcionen aquesta sensació de moviment constant, però mai excessivament carregat. Una absoluta obra mestra. Ahir ens hem quedat recordant aquest Blue Seven, que pertany a aquest gran saxofon Colossus, enregistrat el 22 de juny de 1956. Sonny Rollins al tenor, Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabaix i Max Roach a la bateria. Tot una obra mestra.

Bé, i qui havia conegut, i així ho vam fer a la primera part molt bé i molt de prop a Sonny Rollins, va ser el propi Thelonious Monk. Doncs bé, ara tornem amb Thelonious Monk i tornem a un altre enregistrament d'aquests que, com el Blues 7, no pot faltar a la vostra discografia. En aquest cas, liderat pel nostre estimat Monk, i el títol de l'àlbum és aquest, ni més ni menys, que aquest Brilliant Corners. Ahir està el nostre estimat Sonny Rollins amb dues formacions, o sigui, una, podríem dir, amb Ernie Henry, el sexual, el propi Sonny Rollins, el tenor, Monk al piano, Oscar Pettiford al contrabaix i Max Roach a la bateria, amb el primer dels temes que escoltarem dintre d'aquest disc, que és ni més ni menys el Brilliant Corners. I després, el segon dels temes que escoltarem d'aquest disc, que aquest Bemsa Swing, aquests dos meravelloses composicions de Monk, i en aquesta ocasió ahir estarà acompanyat per Sonny Rollins, per Clark Terry a la trompeta, el propi Sonny Rollins al tenor, Thelonious Monk al piano, Paul Chambers al contrabaix i Max Roach a la bateria. El primer, el Brilliant Corners, enregistrat, això sí, dintre del mateix àlbum, el 15 d'octubre de 1955, i el segon, aquest Bemsa Swing, enregistrat el 7 de desembre de 1956, o sigui, quasi mes i mig després. Anem amb aquesta altra obra mestra, amb Monk, Rollins i aquest Brilliant Corners, Brilliant Corners i Bemsa Swing.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

Caram, caram, caram, eh? Ens hem quedat amb aquest àlbum enregistrat el 15 d'octubre de 1956, aquest Brilliant Corners, liderat, en aquest cas, per Thelonious Monk. I anem pels temes. Primer hem escoltat aquest Brilliant Corners, que és una peça, hem de dir, extraordinàriament difícil. És una d'aquestes composicions més complexes de Monk. La forma no és, podríem dir, la típica estructura regular de 32 compassos, sinó que el tema té seccions de longituds així molt irregulars i, a més, Monk doncs fa que la banda alterni dos nivells de tempo. Vosaltres haureu apreciat doncs aquests dos nivells, que el primer doncs apareix en un tempo més contingut i després es passava a double time, a doble temps, i això era una gran dificultat. Fins i tot hem llegit que es van arribar a fer aproximadament 25 preses d'aquest tema, i la versió que coneixem a l'àlbum doncs va haver de ser muntada a partir fins i tot de diferents preses, perquè no hi havia una completament satisfactòria de principi a fi pel sempre exigent Thelonious Monk. I era Sonny Rollins precisament el que obria el tema amb el seu solo, era el primer solista, i feia el seu solo pues bé, respectant molt clarament aquest caràcter melòdic del tema, i ell sí que afronta aquests canvis de tempo pues bé, amb una seguretat absoluta, amb una manera doncs tranquil·la d'enfrontar-s'hi sense absolutament cap dificultat. Després apareixia Thelonious Monk al piano, doncs que ahir veiem com no es dedicava només a demostrar virtuosisme, sinó que estava jugant amb els silencis, les dissonàncies, els accents i fragments d'aquesta pròpia melodia. Herney Henry apareixia en tercer lloc, i és especialment interessant perquè Monk en aquell moment ja ho vist que deixava de tocar el piano mentre Henry estava improvisant, i precisament ho va fer per no dificultar-li a l'orientació difícil, torno a dir, dels temes dins d'aquesta peça, repeteixo, tan complicada. I per últim, Max Roach a la bateria. Hi ha un passatge solista de Max Roach que aprofita doncs bé, especialment aquests canvis de tempo i els silencis de la composició d'op per crear polirítmia creativa a dojo. El gran atractiu de Brilliant Corners, diríem, que és que Rollins és el primer que aconsegueix convertir aquella arquitectura gairebé impossible de Monk en improvisació fluida. Monk li havia demanat que utilitzés la melodia com a punt de partida del seu solo, ens posa aquí en llibret, i Rollins ho fa, doncs ja ho heu vist, d'una manera extraordinària. I després hem escoltat aquest Bem Sashwing, que és una composició molt més compacta i directa que Brilliant Corners. El tema té aquella característica escriptura de Monk en què, doncs bé, una melodia aparentment senzilla està plena d'accents, desplaçaments rítmics i petites sorpreses harmòniques. I hi ha un element sonor a més, no sé si us he fixat, molt particular, i era que Max Roach està tocant els timbals. Sí, Max Roach, ahir, a part de la seva bateria, porta els timbals. Els solos són el primer Monk, Rollins, un breu i però sempre agraït solo del grandíssim Clark Terry, i acaba el tema amb un altre solo marca de la casa de Thelonious Monk. Ens hem quedat amb aquesta altra obra, aquest Brilliant Corners, repetim, amb dues formacions, però Sonny Rollins amb les dues d'elles, una del 15 d'octubre del 1956 i una altra del 7 de desembre del 56, en companyia de Thelonious Monk i en la seva obra mestra, com no, Brilliant Corners. Bé, ens anem amb Way Out West, del 57. Aquest va ser el primer àlbum de Rollins amb un trio de saxo, contrabaix i bateria, i que, com dèiem abans, ens va oferir una solució a les seves dificultats que ell sempre tenia de sempre amb uns pianistes que ell considerava que eren incompatibles amb el que ell volia dir, i aquí ens va exemplificar, diguem, la seva ingeniosa capacitat per improvisar sobre aquest material tan meravellós del Way Out West, una altra de les grans obres mestres de Sonny Rollins. Nosaltres ens quedarem amb ell i ens quedarem acompanyat de, fixeu-se, quins elements, ni més ni menys que de Ray Brown al contrabaix i Shelly Man a la bateria. Vaya tros de disco, vaya obres mestres aquesta nit. Sonny Rollins i el seu trio. Repeteixo, Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Man a la bateria.
pels Estudis Contemporari, un àlbum enregistrat a Los Angeles el 7 de març de 1957. I com no, ens quedem amb dos clàssics d'aquest àlbum, el I'm an Old Cowan i aquest Vaughan Wells. Dos obres mestres més, aquesta nit totes obres mestres indiscutibles del gran, del grandíssim, del genial Sonny Rollins. Som-hi.

Bruce Holmes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Bruce Holmes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluekiosons.com.

Bé, i aquí tenim el nostre Sonny Rollins acompanyant a Javi Lincoln, ni més ni menys. I ens hem quedat amb una altra obra mestra. I és que és una nit d'obres mestres, totes les que hem sentit, totes, absolutament totes, era el moment de màxima fecunditat on començava a créixer el gran geni i tot el que tocava era hort. I ahir ens hem quedat amb aquests estudis contemporari a Los Angeles, un dia tal com el 7 de març de 1957, amb aquests meravellosos dos temes. Aquest I'm an old cowboy, o sigui, soc un vaquer, aquest seria més o menys el títol, soc un vell vaquer, i aquest Way Out West, que crec que abans us he dit un altre tema, no? Hem sentit el Way Out West, que és, diríem, traduït allà lluny, a l'oest. Doncs bé, aquests dos grans temes del nostre estimadíssim Sonny Rollins. I, com dèiem, aquest I'm an old cowboy és el primer tema de l'àlbum i una versió d'un tema antic de Johnny Mercer. Això procedia d'una pel·lícula, la pel·lícula Rhythm on the Range, i Rollins agafa una cançó deliberadament humorística i la converteix, doncs bé, amb aquesta peça de jazz extraordinàriament sofisticada que hem escoltat. El tret més evident i més curiós és el ritme que portava Shelly Manne, que imita, doncs, gairebé el trot d'un cavall mentre Ray Brown estava proporcionant aquesta base més que sòlida. I els solos, doncs, no ens tornarem a repetir. Sonny Rollins, saxo tenor, llibertat d'idees, tranquil·litat, no es veu subjecte a cap element harmònic. Ray Brown portant un pes específic tot el temps i Shelly Manne marcant aquesta directriu, jo diria, un tat peculiar a l'hora d'interpretar aquesta peça amb la seva meravellosa manera de tocar. I aquest Way Out West, que és una peça, doncs, molt representativa de Rollins del 57, un tema, pues, ja ho hem vist, amb una gran identitat rítmica, construït perquè el propi Sonny Rollins pugui desenvolupar llargues idees sobre una base que només té baix, tornem a repetir, i bateria. I el més interessant és que Ray Brown aquí hem vist que no era simplement un acompanyant. En aquesta formació, el seu baix ha de suggerir simultàniament el moviment harmònic que normalment proporciona un pianista. Això és el que el propi Sonny Rollins li va demanar i que ho va fer ahir, doncs, el nostre estimat Ray Brown, de manera excelsa. El pare del contrabaix pop, ni més ni menys. I els solos, doncs, primer Sonny Rollins, repetim, Ray Brown contrabaix, Shelly Manne a la bateria, i després retornava el propi Sonny Rollins al tema. Dos temes, dos joietes més, que pertanyen a aquest Way Out West, aquest meravellós obra mestra, aquesta meravellosa obra mestra, amb Sonny Rollins al tenor, Ray Brown al contrabaix, Shelly Manne a la bateria, enregistrat als Estudis Contemporari el 7 de març de 1957. Bé, em vull quedar amb un tema d'un dels àlbums clàssics, també, d'aquests que nosaltres escoltem, i, o més ben dit, els que tenim discografia de Sonny Rollins, doncs intentem que sigui un dels indispensables, com és aquest Sonny Rollins volum 2. I em vull quedar amb un àlbum que pugui, amb aquest àlbum, i que ens pugui resumir tot el que hem vist durant aquesta nit abans d'anar-nos-en amb el concert en directe. Aquesta llibertat d'idees, aquesta plenitud, tot, absolutament tot, quedo amb un tema que ens ho demostrarà estupendament dintre d'aquest àlbum. Recordem, enregistrat el 14 d'abril a Hackensack, als Van Gelder Studios, ja sabeu, Blue Note por excelencia, un dia tal com el 14 d'abril de 1957. I ahí estan J.J. Johnson al trombó, sí senyors, J.J. al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver, Papi Piano, Harbop al piano, el nostre estimat Paul Chambers al contrabaix i Harb Leakey a la bateria. Per tant, ens quedem amb aquest Just a Bit Out of Dream. Just a Bit Out of Dream, aquest tema, i anem a veure moltes de les coses que hem parlat aquesta nit, i ahir Sonny Rollins ens les plasmarà meravellosament bé. Anem-hi? Pues som-hi.

0: camps de cotó. Com m'agrada.
1: Quina meravella, eh? Perquè amb aquest Justy Pesaldo Dreams hem volgut, o he volgut, millor dit, pràcticament fer una mica de síntesi de tot el que hem estat parlant aquesta nit sobre el gran geni, sobre el gran Sonny Rollins. I aquí hem vist que el tema era a temps mig, alt, tema a temps mig, mig alt, que el presentava Rollins i que hem vist com amb segona veu estava Jai Jai pel darrere fent unes contrafrases absolutament bellíssimes. El tema era exuberant, i aquí veiem el que hem dit durant tota la nit, aquest domini de Rollins, tècnicament perfecte, com deia, la seva exuberància sortia per tot arreu, la seva soltura, la seva digitació, amb aquestes idees fluides, absolutament originals, i que per mi, almenys, anaven en aquell moment una miqueta més enllà de tots aquests leaks propis del bebop i parkerians, perquè ja sabeu que amb l'aparició de Parker tothom, sempre més, va sonar a Parker, això està clar. Però hi havia músics que en aquell moment anaven una miqueta més enllà i guardant aquest envoltori parkerià deien coses que anaven, torno a repetir, com John Coltrane, com el nostre propi Sonny Rollins, deien coses que anaven una miqueta més enllà. I aquí hem vist, doncs, com ens ho estava demostrant Sonny Rollins amb aquesta presentació i amb el seu solo absolutament magnífic. Doncs hem vist un segon solo de Jai Jai impecable, amb el seu staccato particular, la seva rapidesa, sempre, jo diria, quasi lírica, melodiosa, i alhora també contundent. Pare de, repeteixo, del trombó bebop per excel·lència. El tercer solo ha estat per Silver, amb la seva clàssica mà esquerra, que sempre defineix perfectament els compassos, quasi metronòmicament, mentre la dreta està creant autèntiques lligadures imprevisibles, com era aquestes lligadures hardbopianes del nostre papi Silver. I després ha aparegut Paul Chambers amb un solo amb Bark, marca de la casa, marca del propi Chambers, gran solo, curt, però gran solo de Paul Chambers, i després aquests quatres del propi Sonny Rollins i Jai Jai Johnson amb el propi Hart Blakey. Tot un tema que ens ha resumit el que tant i tant hem parlat aquesta nit de Sonny Rollins. Ahir, recordo, Hackensack, 14 d'abril del 57, Van Gelder Studio, Jai Jai Johnson al trombó, Sonny Rollins al tenor, Ori Silver al piano, Paul Chambers al contrabaix i Hart Blakey a la bateria, amb aquest trosset d'història, també avui dedicada a Sonny Rollins.

Com ens estava agradant sentir aquest trosset de solo de contrabaix. Bé, i ens anem al nostre concert en directe. Això pertany al disc Freedom Wither, que es va reeditar ara fa uns anys, no ho sé dir exactament quants, però que pertany al tour del 59 que va fer Sonny Rollins. És un document especialment interessant perquè recupera enregistraments en directe d'aquella gira europea del 59. Estem en un moment, com hem dit avui, hem ressaltat aquest moment extraordinari de la carrera de Rollins. El 59 és l'any posterior a Saxofon Colossus, com hem vist avui del 56, Way Out West, com hem vist avui el 57, o aquell News Time que avui no hem sentit en aquest cas. I Rollins, doncs, estem en un moment que ja està considerat un dels grans tenors del jazz modern. Però hi ha una circumstància important. Rollins estaven a punt d'entrar en el període que conduiria a la seva famosa retirada temporal de l'escena, ho explicarem amb el proper homenatge. Aquell mateix any encara estava actuant intensament i fent música d'una enorme intensitat. La gira europea del 59 és, per tant, un testimoni excepcional de Rollins en plena maduresa creativa. El més interessant d'aquest material és que permet escoltar Rollins fora d'aquest entorn habitual dels clubs novaiorquesos i davant de públics europeus. En aquella època, Europa s'havia convertit en un territori extraordinàriament important pel jazz americà. Els músics nord-americans hi trobaven públics més que interessants i, en molts casos, unes condicions de treball diferents de les dels Estats Units. I Rollins era un músic especialment adequat pel directe. Podia agafar una melodia coneguda i convertir-la a una autèntica exploració. Cosa que hem explicat aquesta nit i que avui ho veurem amb aquesta sèrie d'enregistraments de la gira europea de l'any 59 del nostre estimat Sonny Rollins. Per tant, ahir ens quedarem amb ell, ens quedarem una bona estona, ens anirem a Estocolmo amb temes com el Saint Thomas, ja ho veureu, el There Will Never Another You, el Stay As With Your Heart, el I've Told Every Little Star i Olio. Esperem que tots ells ens entrin. Per la meva part, doncs, res més. Ja ho sabeu, com sempre, que feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Acabem en concert, acabem amb el gran Sonny Rollins, en aquest cas a Estocolmo, amb aquests concerts del 59, recorreguent tota Europa. Ahir estem, que ho gaudiu, que passeu una bona setmana i un bon jazz. Ah, i ja sabeu, com sempre, feu moltíssim mal a l'amor. Ai, ara m'encallava. Feu moltíssim a l'amor i gens la guerra. Per la meva part, bye bye, bona setmana i bon jazz. Fins la setmana vinent.

Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dissabte a les 8 del matí al 96.3 de la FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanghe? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: No. Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Ah, sí, sí, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges del tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, el Yuan. Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma de postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etcètera. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui havia, bueno, qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc, el mandat del cel, va començar, doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta, va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil, això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs, ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell, al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, feta aquesta, aquesta reflexió inicial, anem ara a sentar-nos en el protagonista del, del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa de, del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Muhammad. Sí.
1: Li va trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual. En certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les formes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu. Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"? No. pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert... serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar de
1: d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fa una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina... ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles 14 i 15, rarament superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques, i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells, s'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no?, de llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que deurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat, no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Pot passar, que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, o sigui, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat, i compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible, i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent en uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no, però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: L'any 1400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Però no li deien turistes. Vale, deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Sí. La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques, i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
0: Ai, mira que... Sí. I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, no sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, a les cobertes hi havia
1: allà, el ramat,
0: una mena, no?, de Corte Inglés, a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i, sobretot, la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles XV-XVI, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és, no?, la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI, del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etcètera, que els interessava col·leccionar animals exòtics, etcètera. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... Portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt,
0: sí,
1: grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser moral.
1: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I al vent, sí, no? Era com Raimon allà.
1: El carn fent així.
0: Al vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'ONU va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malaca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no?, els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no?, o firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, com per exemple en el segon viatge al regne d'Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí,
0: això
1: sí.
0: També,
1: sí.
0: Ja... Ah, soc pobre, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
1: Sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Clar, sí, mires el mapa, fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, clar. Simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com... Què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
1: Sí,
0: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, de que ja parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar, bueno.
0: Passen 28.000 persones, en moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Ah, sí, com una girafa que la portaves allà.
0: És ara mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No sembla que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això.
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixen en espècies invasores, no?
0: Sí, govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Bueno, ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Pel comunisme, tu,
1: sí, el comunisme, sí.
0: Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens pugui puguis explicar, que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, vale, perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Va. Oh, vale. Oh, no ho vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
0: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada i les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zheng He va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes de homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica el que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, està el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes.
0: Això aquest, molt divertit. Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir...
1: Sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona perturbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment. O sigui, m'estic imaginant aquests
0: viatges... Girafes marejades, putant en un vaixell...
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobra... Cuida, contra! Decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui, eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: Sí, de viure. En fi, cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
0: sí,
1: el menjar i cellers.
0: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
1: 5 o 6?
0: 5, no?
1: Alguna cosa així.
0: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Encara vols...
1: Alguna cosa podem
0: rascar. Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
1: alguna cosa rascarem.
0: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat com a

0: una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts, si tenim temps, i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
1: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433, aquests viatges s'aturen de cop, Senghe mor en aquesta darrera travessia,
0: sí.
1: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Per què si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa el Ming continuar aquests viatges?
0: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. És bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
0: A
1: veure si...
0: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
1: No, bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables.
1: Implacables o impecables? Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid.
0: El respondrem ràpid,
1: temps,
0: sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens ha arribat.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa del Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornen a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498 a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la ruta de la seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com al centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica i una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant, que gràcies a les seves expedicions es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels...
0: És molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir, la pólvora, que els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema.
1: No, clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no?
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar
1: la pregunta,
0: obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà, i prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
3: Hola a tots i a totes. Nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
1: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
0: Cada setmana a El món és digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rondinar. Diuen que rondinar és l'esport dels impacients. Hi ha persones que canten, persones que xiulen i persones que, senzillament, rondinen. De fet, probablement tots rondinem alguna vegada. Quan el trànsit s'encalla, quan una cua no avança o quan la pluja arriba just el dia que havíem planificat una excursió, és fàcil deixar anar algun comentari mig entre dents. I és aleshores quan entra en escena un dels verbs més expressius de la llengua catalana, rondinar. El diccionari defineix rondinar com murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o d'irritació. També recull el sentit de produir sons rogallosos o bronzents, tant en animals com en objectes. La definició retrata perfectament el fenomen. El qui rondina no protesta de manera oberta ni fa un discurs elaborat. Rondinar és una forma de queixa discreta, sovint persistent, que es manifesta en paraules poc clares, comentaris repetitius o murmuris de desaprovació. Sabeu, però, d'on ve aquesta expressió? Es diu que és de formació expressiva i onomatopeica, és a dir, la mateixa sonoritat de la paraula evoca el soroll greu i continu de qui es queixa. No és casual que, quan escoltem algú rondinar, sovint ens sembli que produeix una mena de brunzit constant. La paraula sona gairebé com allò que descriu. Hi ha molts sinònims relacionats amb aquest verb, formes com remugar, murmurar, brunzir, rebotegar, protestar, etc. Tot i això, cadascun d'aquests mots té matisos propis. La llengua popular ha creat també el substantiu rondinaire. Tots coneixem alguna persona a qui sembla que res no li acaba d'anar bé. Fa fred, es queixa. Fa calor, també. Hi ha massa gent, malament. N'hi ha poca, pitjor encara. És rondinaire. Expliquen que fraga, rondinar, també significa rondar o fer un tomb. Es tracta d'un significat ben diferent de l'habitual i que mostra com els mots poden evolucionar de maneres diferents segons el territori. I si després de llegir aquest tastet considereu que m'he allargat massa, sempre us quedarà l'opció de rondinar una mica. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, del Gran Diccionari de la Llengua Catalana i del Diccionari de Sinònims d'Albert Gené. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, el programa de música ambient, experimental i electrònica minimalista aquí a Ràdio Mollet. Una salutació, sóc en Jaume Montsant i t'estaré acompanyant durant aquesta hora de música cuinada a foc lent. Pots trobar els podcasts del Núvol de Fum en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les diferents plataformes habituals de podcast. Poseu-vos còmodes, perquè aquí arrenca el Núvol de Fum número 538.

Doncs hem arrencat amb la música, aquesta música mig noise de Vanity Productions, des del seu disc The Vanity Project, publicat el passat mes d'abril per Northern Electronics. Seguim amb la productora X-Re, acrònim de I Keep Seeing Rainbows Everywhere. Life Rainbows és un treball enregistrat en directe a Los Angeles. Escoltem la versió que fa de la fantàstica cançó Song to the Siren de Tim Buckley, popularitzada per Dismortal Coil.

Doncs meravellosa aquesta versió que fa I Keep Seeing Rainbows Everywhere d'aquesta peça del Song to the Siren. Continuem ara amb Marcus Wettner des del segell Affin, com no, amb aquesta peça titulada Sprawl.

I anem ara fins a Anglaterra per escoltar una de les darreres referències del segell Captured Visions. Una referència signada pel francès Owl. Ens presenta un treball d'ambient drone amb ritmes suaus titulat Abstract Monochrome, del qual ens quedem amb aquest Rotative Sphere.

I continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, el programa d'ambient, electrònica minimalista i experimental de Ràdio Mollet. Continuem amb el projecte Labs Cloud des de Dronarium. Això que sona porta per títol Embraced by the Sinners.

El projecte del japonès Shinichi Kobayashi, conegut com Bot 1500, ens porta la nota rítmica al programa d'aquesta nit. Una mescla d'ambient, IDM i electrònica suau i agradable, tot i les 140 pulsacions per minut. Escoltem XB2.

Aquesta nit tancarem el programa amb una peça especial signada per una banda de death metal. Aquesta banda és Blood Incantation. Porten actius des de 2014, però va ser el 2024 que van publicar un treball, Absolute Elsewhere, que va donar molt que parlar per la fantàstica mescla de death metal i rock progressiu o psicodèlic a lo Pink Floyd que hi practicaven. Amb la fama d'aquest àlbum va arribar un documental sobre la banda i la peça que escoltarem avui, signada per ells mateixos, forma part de la banda sonora d'aquest documental. Escoltem aquesta peça titulada Rain. Això és Blood Incantation.

Doncs amb Blood Incantation i aquesta peça titulada Rain, extreta de la banda sonora del documental de la pròpia banda, arribem a la fi del programa d'avui, del número 538 del Núvol de Fum. Abans de marxar, recordar-vos que teniu disponibles els podcasts del programa en el nostre blog, núvoldefum.blogspot.com, així com a les principals o gairebé totes les plataformes habituals de podcast com és Mixcloud, e-books, Spotify, etc. Dit tot això, m'acomiado ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar com sempre la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

i Cat Weekend.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Yeah, Bocchioli, com ho fèiem abans? Ho saps? Okay.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.